Acabem de sentir la serenata número 2 en la major, opus 16, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Sentim a continuació una de les primeres composicions de Richard Strauss. És la suite per a 13 instruments de vent en si bemoll major, opus 4, una obra de l'any 1884 que ens ofereix l'Orquestra de Cambra de Suïssa dirigida per Christian Zichmann.

0: L'Orquestra de Cambra de Suïssa, dirigida per Christian Zichmann, ens oferia la suite per a 13 instruments de vent en si bemoll major, opus 4 de Richard Strauss.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per piano opus 26 del compositor nord-americà Samuel Barber, una sonata que ens interpreta tot seguit el pianista John Browning.

0: Catalunya Música.
1: A continuació podrem sentir la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, una obra

composta l'any 1930 i revisada l'any 1948, composta per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston per la celebració del 50è aniversari de la formació. Sentim el conjunt de Sixteen i l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigeix Harry Christophers, Simfonia dels Salms d'Igor Stravinsky.

0: S'acaba aquí la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, obra composta l'any 1930. Sentíem el conjunt de Sixteen i l'orquestra simfònica de la BBC. La direcció era càrrec de Harry Christophers.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Continuarem la nostra selecció amb l'obertura de concert titulada El Sud, Alassio, opus 50, d'Edward Elgar. La sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

0: Acabem de sentir l'obertura de concert al sud, a Lazio, opus 50, d'Edward Elgar, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra programació sentint ara el quartet en fa de Maurice Ravel en un arranjament per a quartet de saxofons fet per Johan van der Linden. Ens acompanyen els membres del quartet de saxofons Aurelia.

Hem sentit un arranjament per a quartet de saxofons del Quartet en Fa, de Maurice Ravel. Ens acompanyaven els membres del quartet Aurelia.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb l'acte primer de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives. Els intèrprets seran la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, el tenor Jaume Aragall, Julián Molina, tenor, el baix José Lemat, entre d'altres, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, dirigits per Lamberto Gardelli.

0: Hem sentit l'acte primer de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives, interpretats per la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, els tenors Jaume Aragall i Julián Molina i el baix José Lemat, entre d'altres, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya que dirigia Lamberto Gardelli.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Piotr Ilich Txaikovski és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23, una obra estrenada l'any 1875, que sentim en la versió de Marta Argerich piano i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kondrashin.

0: És el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23 de Piotr Ilich Txaikovski, que hem sentit en la versió de Marta Argerich, piano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, sota la direcció de Kirill Kondrashin.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya el pianista Manuel Ax, que ens interpreta la balada número 2 en fa major, opus 38, de Frédéric Chopin.

0: Verbänden.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en la

0: És el concerto grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Yona Braun.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit, Alice de la Rocha ens interpreta la sonata per piano en do major Kegel 279 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: És la marxa de les peces petites per a mans menudes de Manuel Blancafort. Ens acompanyava Miquel Villalba.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat?

0: prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a 7:00 PM amb Xavier Montagut.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Efectivament, un nou matí amb moltes ganes de compartir-lo, com tota la resta. Així doncs, fer d'un matí una mena de sala de concert, d'espai de gaudi, en què transgredint el que potser és més habitual, el que intentem és doncs crear aquest àmbit de descobriment de músiques noves, i avui la veritat és que ens hem vivaldiejat una mica, i és que la pregunta que ens hem fet avui és la relació que Vivaldi va mantenir primer amb la cort de Dresden, efectivament a Saxònia, i després amb, més en concret, amb el violinista Johann Georg Pisendel, que va ser compositor, violinista, pràcticament la figura virtuosística més destacada del panorama musical de la ciutat de Dresden, podríem dir de les primeres dècades de la primera meitat del segle XVIII. Així doncs, Pisendel resulta que cap a finals de la dècada de 1710, a l'entorn de 1718, va visitar Vivaldi a Venècia. El resultat van ser tota una sèrie de consells que sembla que Vivaldi va donar a Pisendel.

Kindle no parlarem de classes, però sí de consells, i a partir d'aquí el que avui se'n diria una mentoria, i a partir d'aquí Vivaldi que li va dedicar concerts com aquest.

Hem sentit el primer moviment d'aquest concert en sol menor Riom 314 del compositor Antonio Vivaldi. Un moviment d'una sensibilitat especial. Un Vivaldi potser un puntet més transcendental. Un Vivaldi, diguem que ens té poc acostumats a aquest tipus de sonoritat en mode menor i que busca una certa transcendència. Potser perquè va escriure aquest concert pensant en el seu alumne, per dir-ho d'una manera clara, Johann Georg Pisendel, i que tal vegada aquest concert després se n'aniria a la cort de Dresden. Bé, heu de saber que aquest concert, que per cert ens interpretava meravellosament Fabio Biondi amb el conjunt L'Europa Galante, no és l'únic concert que Vivaldi va escriure per Pisendel. Pisendel era un gran virtuós, està claríssim, i després dels consells de Vivaldi probablement encara més. Però potser el més famós de tots els concerts que Vivaldi va escriure directament per Pisendel és el Riom 340. I per què és més famós? Doncs per una cosa molt singular i molt divertida. I és que sembla, estem especulant, que Pisendel, segurament des de Dresden, li va reenviar la partitura al mestre, a Vivaldi, demanant-li, per favor, que afegís en el tercer moviment, en uns compassos, el xifrat harmònic, perquè no quedava clar. Clar, els italians estaven acostumats a que totes aquestes coses es resolien sobre la marxa buscant la millor opció i no calia plantejar-se tantes coses, però estem parlant d'un violinista alemany que volia les coses clares i aleshores Pisendel, per ser respectuós amb el seu mestre, li envia la partitura demanant-li, per favor, que afegeixi els xifrats harmònics correctes i Vivaldi els hi va afegir i li va tornar la partitura amb una inscripció que encara avui podem veure en el manuscrit on hi llegim Per i Coglioni, que traduït de l'argot italià de l'època vol dir pels idiotes. O sigui que ja veieu quin to es prenia de confiança Vivaldi amb Pisendel. Avui estem parlant de dues figures de la història de la música i a la que enfoquem a la seva quotidianitat resulta que potser no estem tan lluny d'aquestes, diguem-ne, confiances. Doncs sí, existeix aquest concert, no és una llegenda romàntica, s'ha conservat el manuscrit amb la inscripció i no només això, sinó que ara tindreu oportunitat de poder-lo sentir sencer. Sentirem els tres moviments, pareu atenció al tercer, que és on Vivaldi, a mig moviment, va afegir els xifrats i la dedicatòria entre cometes.

Efectivament, en aquest tercer moviment, així, escrit una mica a l'estil de caccia, de cacera, era on Vivaldi en el manuscrit hi va posar la famosa sentència, aprofitant la confiança que de ben segur tenia amb Johann Georg Pisendel, Peri Coglioni. La traducció literal està clara, però hem d'entendre que aquesta paraula en italià es fa servir per fer referència a persones que no acaben d'entendre prou bé les coses. Vaja, per als tontos o pels idiotes vindria a ser una mica la traducció real del significat de l'expressió. És obvi que Pisendel d'idiota no en tenia res, però allò que diem en català, la confiança fa fàstic. I això és el que va escriure en el tercer moviment d'aquest concert en la major que acabem de sentir, per cert, en una versió també fantàstica, Julien Chauvin, al costat de Le Concert de la Loge, dirigint des del violí el concert en la major per violí, corda i continu, Riom 340 d'Antonio Vivaldi. Després d'haver sentit aquest concert i de saber quina confiança mantenien Pisendel i Vivaldi, ara ja podem

i, això sí, tremendament carismàtica. Remenant pels centenars de concerts que ens ha deixat Vivaldi i hem trobat singularitats. I, de fet, avui hem començat amb una d'elles, els concerts que va escriure per el violinista Pisendel, amb el qual va mantenir un tracte directe a finals de la dècada de 1710 a Venècia, quan l'hereu del que és l'electorat de Saxònia, el fill d'August el Fort, va visitar Venècia, se'n van portar membres del seu servei i entre ells alguns músics, com Pisendel, que va aprofitar per anar a conèixer el Binoni i, sobretot, per conèixer Antonio Vivaldi. A partir d'aquí s'estableix una relació que, curiosament, es va mantenir durant tota la vida. Amb aquella orquestra de Dresden, diguem que va ser de les orquestres pioneres a Alemanya en incloure una secció estable d'instruments de vent, Vivaldi va anar-hi mantenint un vincle que va durar fins pràcticament al final de la seva vida. I una de les singularitats, precisament per això que acabem de dir, que percebem en els concerts de Vivaldi destinats a l'orquestra de Dresden, és que sempre inclou instruments de vent.

Els membres de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín ens interpretaven aquest concert per conjunt instrumental en sol menor, incloent instruments de vent com l'oboè, és el Riom 576. És probablement el primer concert que Vivaldi va escriure no per Pisendel, sinó per l'altesa reial de Saxònia, és a dir, August el Fort. És un concert directament dedicat a l'orquestra en la que hi col·laborava Pisendel, el seu deixeble. Per tant, aquí comença una tradició. Aquest concert ens situa segurament en el moment en què Pisendel arriba a Venècia i estableix aquest vincle pedagògic amb Antonio Vivaldi. Aquí surt el primer encàrrec, Vivaldi escriu aquest concert i serà el primer d'una colla de concerts. Això ens situa cap al 1716-17, abans del 18, com hem dit abans. És a dir, que per tant, el següent concert que Vivaldi escriurà per l'orquestra de Dresden, el concert en sol menor, Riom 577, ja és una mica posterior. Aquesta vegada ja Vivaldi l'envia des de Venècia cap a la capital saxona. És el concert Riom 577, novament amb la inclusió d'instruments de vent.

Aquest era el primer moviment del segon concert que Antonio Vivaldi escriu per l'Orquestra de Saltesa Reial de Dresden, d'August Alforn. Ens hem de situar aquest concert que acabem de sentir a principis o meitats de la dècada de 1720. Vivaldi l'envia des de Venècia cap a la ciutat de Dresden. És el concert Riom 577 en sol menor que hem sentit en aquesta nova magnífica versió, aquest cop de l'orquestra barroca de Freiburg, de Friburg de Brisgòvia, que dirigeix el seu concertino Gottfried von der Goltz. La música d'Antonio Vivaldi, avui la protagonista d'aquest primer temps a Catalunya Música. Un primer temps que estem dedicant a veure el vincle entre Vivaldi i la ciutat, o més ben dit, la cort de Dresden. A veure, vincle musical. I no són pocs els concerts que Vivaldi va anar component. Precisament després del número de catàleg 577 en el catàleg de Riom, encara apareix un altre concert, el 574, aquest cop en la tonalitat més pastoral de fa major. És un concert, diguem, de datació molt difícil, l'hauríem de situar just després del que acabem de sentir, i novament incorpora, ho podreu apreciar de seguida, instrumentació de vent.

Solemne i pompós, d'un estil que sí, sona a Vivaldi, ma non tanto. És a dir, que Vivaldi sembla que pren una dimensió especial a l'hora de compondre quan sap que està component per l'orquestra de Dresden. I aquest és el leitmotiv que avui us estem proposant, els concerts que Vivaldi escriu per l'orquestra de la capital saxona arran de la seva amistat amb el violinista Pisendel. El primer detall que ja no se'ns escapa és la utilització d'instruments de vent. Per exemple, el concert que acabem de sentir, sí, tenia violí solista, però en la instrumentació Vivaldi utilitza dos oboès, dues trompes que les hem pogut sentir perfectament, a part de la corda i el baix continu habitual. Era el concert en fa major, Riom 574, per cert, versió preciosa de l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia. I seguim amb un altre dels concerts que probablement deu datar de la mateixa època, perquè la instrumentació és molt semblant. Ara sentíem el Riom 574 i tot seguit també en fa major el Riom 569.

Ja veieu que avui, al primer temps, ens estem llevant força vivalders, per no dir del tot. I és que estem enfocant cap a aquests interessantíssims concerts que Vivaldi va escriure amb segell propi, que es diferencien tangiblement de la majoria de la resta de concerts que va escriure i perquè estaven destinats a l'orquestra de Dresden. El símptoma, la característica

que el tret definitori és la utilització d'instruments de vent com oboès i trompes, que és una pràctica que a Venècia no es feia servir. Recordeu que Dresden, tal com dèiem abans, va ser de les primeres orquestres alemanyes que va incorporar de manera més o menys estable instruments de vent com oboès i trompes en el seu dispositiu, i a partir d'aquí la tradició es va anar extenent a altres indrets, com l'orquestra de Mannheim i d'altres, no? Però Vivaldi està component pensant en Dresden i, per tant, està utilitzant aquests instruments, com ara sentíem novament l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia amb el seu concertino Gottfried von der Goltz fent la part solista, més de dos oboès, dues trompes, la corda i el baix continu habitual en fa major. Riom 569. I ara sí, ara arribem ja al que és els darrers concerts que escriu Vivaldi. I, a més, us ho diem així, tal qual, els darrers concerts que escriu Vivaldi, perquè els va escriure el 1740. Recordeu que és l'any en què Vivaldi va marxar de Venècia de manera definitiva per anar-se'n a viure a Viena. L'emperador, en aquell moment, Carles VI, efectivament, el nostre antic arxiduc Carles, doncs resulta que l'havia conegut anys abans i li havia ofert feina. Vivaldi en un primer moment li va dir que no, però just en aquell moment de declivi, Vivaldi ja tenia més de 60 anys, aleshores va decidir provar sort a Viena, ja que a Venècia la seva música havia començat a passar de moda. I aleshores l'últim comiat que va fer Vivaldi va ser aprofitant l'estada del nou elector de Saxònia a Venècia, regalar-li o oferir-li, vaja, una sèrie de concerts, entre els quals hi trobem precisament aquest escrit per, novament, instruments diversos, òbviament, de vent.

Aquest és un dels anomenats concerti con molti strumenti de Vivaldi. Són els que va escriure al final de la seva vida de cara a l'última visita que el fill de l'elector de Saxònia va fer a la ciutat de Venècia. Així doncs, després d'aquesta il·lustre visita i després de compondre aquests concerts, Vivaldi va marxar cap a Viena. Però encara ens en falta un, segurament el més famós de tots, un dels concerts populars d'Antonio Vivaldi, també escrit per aquella circumstància veneciana de 1740 i també conegut amb aquest sobrenom de Concerto con molti strumenti. Aquesta vegada es tracta del concert Riom 558.

0: L'ensemble Mateus, dirigits per Jean-Christophe Espinosi, ens han interpretat aquest popularíssim concert en do major, Concerto con molti strumenti, Riom 558 d'Antonio Vivaldi. És un dels últims concerts que conservem de Vivaldi, ja que el que va escriure després d'aquesta actuació davant del fill de l'elector de Saxònia el 1740, realment no tenim consciència de que ens hagi arribat res. Vivaldi va marxar de seguida cap a Viena. Per cert, va estar vivint molt a prop d'on avui hi trobem la cèlebre pastisseria Sacher i, a més, va morir l'any següent, el 1741. Per tant, pràcticament Vivaldi no va tenir temps de compondre res més. Vaja, que probablement estem davant de les obres que hem sentit, davant de les últimes composicions que va deixar el gran compositor venecià a qui avui hem abocat a través de la seva relació amb l'Orquestra de Dresden.
1: El primer temps.
0: El 8 d'octubre de 1882, és a dir, ja estem de ple a finals del segle XIX, s'estrenava al Teatre Nacional de Praga una de les òperes d'Antonín Dvořák, l'òpera Dimitri.

D'aquesta òpera, Dimitri, n'estem sentint l'escena final. Va ser tot un èxit. Una òpera que té una certa flaire wagneriana, com ja s'aprecia en aquests compassos que hem pogut sentir. Va gaudir de tanta popularitat que Dvořák la va revisar en dues ocasions. Una, 3 anys més tard, el 85, i l'última, el 1892. Va ser el canvi més radical i és aquesta versió la que s'acostuma a interpretar. Una obra que es desenvolupa a Rússia. El pretendent Dimitri, després de l'assassinat de Teodor, el fill de Boris Godunov, ha ocupat el tron de Rússia. I a partir d'aquí, totes les històries dramàtiques de lluita pel poder.

0: Deliciós concertant de solistes inserit en aquesta escena final de l'òpera Dimitri que s'estrenava al Teatre Nacional de Praga el 8 d'octubre de 1882 i que ara sentíem en aquesta producció de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Gerd Albrecht amb Lubomir Mattel, Leo Marian Boditska, Dragomira Dropkova i Peter Mikulas. La música de Borja que avui ens permet arribar al final, ja sabeu que hi tornarem demà a la mateixa hora, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Avui llegia que s'ha publicat un estudi de l'Institut Científic de Tòquio que observa que participar en activitats culturals s'associa amb menys envelliment fisiològic. Ja sabem que no cal buscar més raons, però per si algú encara té dubtes, assistir a concerts, exposicions, en el teu club de lectura, el que sigui, promou un estil de vida més saludable, enforteix les relacions socials i millora la salut mental. Per tant, no n'hi ha prou amb l'interès o la passivitat. Toca moure's, portar el cervell a situacions noves i fins i tot incòmodes. Una idea que, la veritat, sembla que cada cop tingui menys cabuda en el nostre món tan digital. Apostem, doncs, per la descoberta i compartim-la. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dijous 8 d'octubre. Gràcies un dia més per fer-nos costat aquí a Catalunya Música, de part de tots els membres de l'equip de Tots els Matins del Món, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Planas, jo mateixa, Maria Montes, i al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Bé.
1: Bé?
2: T'esperem.
1: Ahir em vas deixar ben sola, eh?
2: Ai,
1: acabar
2: sí,
1: el programa.
2: Em sap molt greu. No vaig poder.
1: Cap problema. Podeu recuperar l'hora si voleu sentir el que va passar al final, a l'últim minut de programa d'ahir. Però no passa res, Esther, jo et perdono, jo t'estimo igual. I bé, dit això, ens posem en marxa amb el programa d'avui.
2: Sí, un programa ple de música, ja ho sabeu, i en aquesta primera hora també farem una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest àlbum que uneix poesia i música. És el poema Piedra de Sol, del poeta mexicà Octavio Paz, que ha musicat el compositor britànic Joey Talbot i que interpreta el cor estatunidenc Conspirare, que dirigeix el seu fundador, Craig Hella Johnson. I arribarem a les 9 parlant-vos de música i cinema, amb en Xavier Cervera. A la segona hora, més música, fins a arribar a 9:45, aproximadament, que serà quan conversarem amb José Maldonado, bailaor, coreògraf i artista plàstic, que el divendres 16 d'octubre estrenarà a Catalunya Guacamayo, al SAT Teatre de Barcelona. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al moment en què podrem parlar amb l'historiador Joan Busoms, que és una de les noves incorporacions, en recordem-ho, d'aquesta temporada, amb la seva secció La veu del patrimoni. Fa dues setmanes que va debutar a l'equip parlant-nos de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. A veure fins on ens porta avui.
1: Doncs a veure, ho descobrirem. Jo crec, tinc vistes que serà una bona visita, ja veuràs.
2: Segur que sí.
1: I què més t'anava a dir? Pau, ara això no ho teníem previst, però sisplau, si pots recuperar aquest fitxer que vam editar ahir i que vam compartir amb els oients d'aquesta secció, que aquesta temporada estem obrint a la participació, que són les fake news, perquè ara Esther pensava que, clar, l'hem compartit amb les persones que ens solen escoltar a l'entorn de les 9. Si us sembla bé, ja que hem agafat aquesta secció i l'hem obert a que vosaltres pugueu dir-hi la vostra, sentim una mica ara què va passar, sí, exactament, i ara de seguida us en donem més pistes. Avui us porto una història protagonitzada per un dels músics més famosos i enigmàtics del segle XIX, que va ser Niccolò Paganini. L'any 1840, Paganini va morir a Niça, les autoritats eclesiàstiques van negar-li que fos enterrat en terra consagrada. El cos va ser embalsamat i va quedar dipositat al soterrani de la casa on havia mort. I allò que havia de ser, doncs, provisional, doncs ens va acabar convertint en una odissea de dècades.
3: Embalsamat, tot.
1: Embalsamat, sí, clar, tot.
3: Clar, tot.
1: Jo m'ho guardava.
2: No faràs res una part.
3: Jo no el guardaven.
2: I al soterrani de casa seva, has dit.
1: D'on va morir, del lloc on va morir? No, ara no tinc aquesta dada.
2: Del lloc on va morir. Quin lloc era aquest?
1: Quin lloc era? Ai, no ho sé, Esther.
3: Estem molt preocupades per això. Clar, i si el volien posar lloguer, aquell lloc.
2: Clar, és que és això.
3: Com ensenyaves al soterrani.
2: Estava anunciat que
1: estava
2: allà.
1: Això ja no ho he dit, això ho estàs dient.
2: Estava anunciat.
3: Això l'Esther ja s'ho està traient.
2: Una placa allà, a la paret. Aquí descansa el gran violinista.
1: Aquí no descansa.
2: No descansa. Si se mor, ja descansa.
1: La pregunta. És cert que després de morir, les restes de Paganini van romandre més de 30 anys. Més de 30 anys, eh? 36, concretament, diria.
3: 36 anys.
1: Sense enterrament definitiu i que no va ser, doncs, fins a 36 anys més tard que el papa en va autoritzar la sepultura. Pobre. Ai, Esther, doncs sí, això és un resum del que va passar dimarts a les fake news, i el que volem és que vosaltres jugueu amb nosaltres i decidiu si aquesta història és certa o és falsa. I per això, doncs, ens podeu escriure.
2: Però no s'hi val a fer trampa, eh?
1: No, no és tan divertit.
2: Què creieu?
1: Això
2: si
1: mateix.
2: Ho aneu a buscar a internet, segur que ho trobareu. No,
1: clar,
2: es tracta d'això. Amb el que sabeu, ja heu sentit algunes vegades sobre Paganini. Què creieu?
1: És
2: veritat o mentida?
1: Doncs
2: si
1: sí,
2: voleu participar-hi, 627 480 116 o bé totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Teniu temps fins demà divendres.
1: Sí, perquè entre totes les persones que hi participeu, més enllà de si encerteu, si és cert o fals,
2: és igual això,
1: entrareu en el sorteig d'un premi que a finals d'octubre us permetrà d'anar a un concert, justament el que comentàvem a l'inici del programa, que a més causa menys envelliment fisiològic. Per tant, tots són avantatges. Ja fet aquesta invitació, ara sí, ens posem en marxa un dia més amb la nostra peça de les 8. Uns minuts per posar-nos en situació, que avui arriben amb l'australiana Elena Katschernin i Elisa Aria, una ària sense paraules i un dels fragments més celebrats del seu ballet Wild Swans. És una pàgina breu, lluminosa, en què la veu sembla avançar sense pes, com suspesa sobre l'orquestra. La sentim amb Jane Sheldon i la Simfònica de Tasmània, dirigida per Ola Rudner.

0: Catalunya Música.
1: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
2: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
1: Entrades ja a la venda.
3: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

Johann Sebastian Bach i el seu concert per dos violins en re menor. D'aquesta obra n'hem extret el primer moviment, aquest vivace en què els dos violins solistes no deixen d'entrar i sortir del contrapunt de l'orquestra en una persecució que avança com un motor. Eren Andrew Manzi i Rachel Podger, acompanyats per l'Academy of Ancient Music. I d'aquesta arquitectura precisa, doncs passarem a l'elegància francesa d'André Messager. Sentirem una masurca que pertany a la seva òpera Isoline i que conserva tota la gràcia del pas de dansa. Lleugera, refinada, amb un punt discret. La recupera el piano Alexandre Taró des del seu últim disc, Memoir.

L'emoció d'una de les grans escenes nocturnes de l'òpera traduïda al so del violoncel. Era la cançó de la lluna de Rusalka, l'escena en què la protagonista demana a la lluna que faci arribar el seu amor al príncep. Dvořák ho vestia amb aquesta melodia contemplativa i expansiva que en aquesta versió passa al violoncel de Pablo Fernández amb Martin Frost i l'orquestra de cambra sueca. I deixem la confidència a la lluna i entrem a la claredat de Mozart, el primer moviment del trio en piano en sol major, que és el 496, va repartint les idees entre el piano, el violí i el violoncel amb equilibri, amb agilitat i amb una naturalitat que sembla convertir la conversa musical en un joc. El sentim amb el Suzzato Trio.

0: espai de plenitud. És només un moment breu i universal, però prou intens per suspendre, encara que sigui fugazment, el pas corrosiu del temps.
1: I aquesta tensió entre foscor i llum també la trobem en la música de Jovi Talbot.
0: Talbot juga amb una gran varietat de sons i de combinacions de veus. En alguns moments les veus es barregen i creen ritmes molt complexos, però també n'hi ha en què apareix una sola veu. I en d'altres, el conjunt de les veus crea grans masses sonores que evoquen algunes de les imatges més inquietants del poema. Recordem que la música de Jovi Talbot recorre diferents estats emocionals, des de l'èxtasi de la creació fins a la desesperació, i d'aquí a la salvació i la il·luminació.
1: Per tant, doncs, continuem avançant per aquest recorregut emocional. I si fins ahir vam sentir fragments de la creació, avui ens situem en els últims minuts de la desesperació.
0: Doncs sí, amb uns versos que comencen dient «Oh, vida por vivir y ya vivida, frente a la tarde de salitre y piedra, y no hay nada en mí sino una larga herida».

0: Doncs tres fragments més d'aquesta Piedra de Sol amb text del poeta mexicà Octavio Paz i música de Jovi Talbot. L'interpretava el cor Conspirare sota la direcció de Craig Hella Johnson. I Esther, és el nostre disc de la setmana.
1: Doncs sí, un àlbum al qual doncs, encara farem l'última immersió demà divendres.
0: I tant, ens queda un dia més i ara ho dèiem aquí amb en Xavier Cervera, que ja ha arribat. Bon dia, Xavier.
2: Molt bon dia a totes dues.
0: Que tens aquest do, Esther, d'anar a parar els enregistraments més insospitats per aquesta secció del programa, però que ens agrada moltíssim, o sigui que perfecte.
1: Va com va.
0: I ara que ja tenim aquí en Xavier, és moment d'entrar a la sala de cinema, perquè, bé, què fem? Diem quina pel·lícula portes avui abans de començar?
2: Sí, avant, avant.
0: Doncs va, Perdició, és de l'any 1944, és... ajuda'm, Billy Wilder.
2: Billy Wilder.
0: Exactament, el director, amb Fred MacMurray, Barbara Stanwyck i Edward G. Robinson. I comencem a escoltar una mica de música.

0: sonora, amb una banda sonora fonamental a la història del, del cinema negre, obra de Miklos Rozsa, que m'ha dit un amic filòleg que es pronuncia Rozsa.
1: Sí, ho has dit molt bé, sí.
0: I que serveix com a model del gènere durant molts anys, fins a l'arribada del jazz sinfònic. Recordeu que vam veure aquella pel·li de... com es deia aquella, aquella pel·li? No en sortirà, bueno, ja en sortirà.
1: Ja arribarà, no pateixis.
0: I que va ser doncs la primera que va, o de les primeres que va utilitzar el jazz sinfònic la, la temporada passada.
1: Doncs aquí estem una mica abans, no?
0: Sí, aquesta és el 44 i aquella pel·lícula és del 58, no en sortirà el nom, però ja en sortirà. Wilder volia una música poc romàntica i que, doncs que bàsicament reflectira la, la conspiració per assassinar i l'atracció física que succeeix entre els dos protagonistes, no? Uh-huh. Walter Neff, que és Fredman Murray, i Philip Dietrichson, que és Barbara Stanwyck. En escoltar la, la banda sonora li va semblar tan agosarada als directius de la Paramount que la va votar, precisament per poc romàntica, no? Perquè, perquè era una música, una mena de música molt poc escoltada al, al Hollywood clàssic, jo diria que sense escoltada. I només la persistència de Wilder va aconseguir que continuara. Uh-huh. Irònicament, es va convertir en un clàssic. Rozsa és un Barsols dintre Hollywood. Pensem que a la dècada dels 40 hi havia un munt de refugiats que han fugit de la guerra a Europa i que són quasi tots de l'àmbit centroeuropeu, més bé germànics. Rozsa és hongarès. Així que com a bon hongarès té com a referències a Bartók, a Kodály, en certs moments formals a Dvořák. I jo recomanaria als oients que escolten aquests fragments amb una mica d'atenció. Aquí hem escoltat el, els títols de crèdit. En, a la pantalla els títols de crèdit és que vam pues, tots els que han col·laborat en la pel·lícula, però vam una silueta d'un senyor en closes que va caminant, no? Això té a veure amb que l'assassinat, el senyor assassinat portava closes perquè en aquell moment tenia una cama trencada, però per assassinar-lo el victimari també s'ha posat closes. Per tant, són tots dos, víctima i victimari, que van inexorablement cap a la mort, no? Ja ens està dient com va acabar la pel·lícula o de què va la pel·lícula. Vem una música que ens arrastra doncs, a cada pas a la fatalitat, al patíbul. I, per altra banda, si escoltem l'escena de l'assassinat, la música és seca, és agressiva, és dissonant. Rozsa posa una partitura que transgredeix, de la mateixa manera que els protagonistes de la pel·lícula transgredeixen la moral, no? És un contracte, és una simbiosi del crim, tota aquesta música. Sempre hi ha una sensació de culpa sonora, anticipada, de fatalitat, de que aquesta història no pot acabar bé, una sensació física d'inquietud. Si escoltem amb una mica d'atenció, veurem que al llarg de tota la banda sonora hi ha constantment ritmes sincopats amb les cordes, amb els vents també, de que hi ha progressions de quartes, a la qual ens acosta molt a una música modal tipus Bartók, no? I això era una cosa
1: poc freqüent,
0: molt poc
1: si
0: freqüent
1: no, mai vista.
0: A Hollywood dels anys 40, efectivament.
1: Uh-huh.

0: Xavier, ens has parlat de Miklosor Rotze. Parla'ns ara d'aquest film que va ajudar a assentar els trets del gènere. Per què és tan important Perdició i per què és important el seu any de rodatge, que va ser el 1944?
1: Sí, Esther, abans de res,

0: Recordar la pel·li de la que estàvem parlant abans, que era Chantage Broadway, de McKendrick, del 1958, que va ser una de les dues pel·lícules, l'altra va ser Set de Mal d'Orson Welles, que va inaugurar el Jazz Symphony com a banda sonora, diguem-ne.
1: Això és que t'ha faltat, eh?
0: M'ha faltat.
1: Fins que no ho trobi no puc continuar.
0: Això no em pot passar a mi, per favor.
1: Doncs va, tornem a això, al 1944, i situats.
0: Mireu, Wilder era un jove vienès, fugit dels nazis, i a més era un pessimista. I el 1944 encara no havia passat el desembarc de Normandia i l'atmosfera del film reflexa també una mica el que és la societat de llavors, l'americana, no? Hi ha una mobilització masculina a files, hi ha una necessitat d'ordre moral, hi ha una incertesa econòmica, hi ha una sospita a... que està a tots els estrats de la societat, no? D'espies, de què pot passar, etc., no? I a través d'una novel·la de James M. Cain, que és un reputat escriptor de Hardboiled, no? D'aquelles novel·les que es venien als quioscos, i que s'ha estat adaptada que el guió d'aquesta pel·lícula està adaptat per Raymond Chandler. I és una història molt poc freqüent al Hollywood d'aquella època, perquè està farcida de sexe, està farcida de diners, està farcida de crim, de fatalitat. Amb aquesta història, Wilder li dona una volta al gènere. En realitat no interessa descobrir qui ha comès el crim.
1: Això t'ho imagines bastant aviat, en
0: sí,
1: realitat.
0: Sí, perquè sí. En realitat veus des d'un principi t'està contant des d'un principi com es pertany aquest crim, no? Uh-huh. El que interessa de la pel·lícula és comprendre com una persona aparentment normal acaba sent un criminal, no? I això és una cosa bastant novedosa. Walter Neff, que és el personatge de McMurray, no és un lladre, és un professional respectat. Per tant, la pregunta no és qui ho ha fet, sinó com hem arribat aquí. Uh-huh. Per altra banda, també la pel·lícula fixa un arquetip de femme fatal. No només és la dona seductora i sexual que porta l'home al crim, és també intel·ligent, és també calculadora. És una persona, és una dona atrapada al seu matrimoni i disposada a utilitzar les estructures socials a favor seu. Podem pensar en el paper de la viuda desconsolada que fa a partir de mitjan pel·lícula. Hi ha una escena molt definitòria a la pel·lícula, que és quan Walter Neff arriba, Freeman Murray arriba a la casa de la família de la senyora aquesta, ven que baixa i ens mostren un pla mig, però molt definitori, del seu turmell. En el seu turmell hi ha una polsereta, no? Aquesta polsereta, dona de l'època, 1944, ens dona ja la idea de que és una dona, diguem-ne, de la vida, no? De que és una
1: diferent,
0: dona fàcil, no?
1: No?
0: De que és una dona molt sexual, no? Aquest pla, per exemple, no és un pla normal a 1944.
1: No, clar.
0: Vull dir, seria l'equivalent a una cosa molt més forta avui en dia, no? D'aquí una mica la novetat d'aquesta pel·lícula i la llibertat amb la que es tracten les coses, no? Diguem-ne que Hollywood, a partir d'aquí, desenvoluparà aquesta figura en infinitat de variants. A més, Los Angeles doncs apareix en el seu context més suburbial, no? més normal. Bencineres, oficines, apartaments, supermercats. La modernitat americana ens apareix com un paisatge impersonal i laberíntic. Uh-huh. Això es diu que el crim pot passar a la porta del costat, no? Que el crim pot ser una cosa habitual, que el crim no és res en especial. A més, com moltes coses en aquesta pel·lícula, se'ns van caient les icones netament americanes. Per exemple, el cotxe és omnipotent a la pel·lícula, surt constantment. Walter Neff es desplaça en cotxe, ho hem vist després en moltes pel·lícules, sobretot a Los Angeles, perquè per el vist Los Angeles és una ciutat enorme, plana, i el transport públic americà no deu ser una meravella, no? I, per tant, la gent es veu obligada a utilitzar el cotxe per desplaçar-se, no? Aquí ho veiem molt clar a la pel·lícula aquesta, que el cotxe és sinònim, que ens han vingut com a sinònim de llibertat, com a sinònim d'individualitat, doncs resulta que se'ns presenta al final com una fugida impossible. Walter Neff no pot agafar aquest cotxe per fugir a Mèxic. Uh-huh. Per tant, és també una pel·lícula molt iconoclasta en aquest sentit. I, per últim, també destacar la fotografia de John F. Schütze, que és profundament expressionista. Jon Stitze és un mestre de la direcció de fotografia i podem veure, si hi ha qui ha vist

Película que no l'ha veig, és molt recomanable veure aquesta fotografia i aquest expressionisme en les imatges. Podem veure persones venecianes que es plasmen amb la cara dels personatges, podem veure contrallums, podem veure molta foscor, podem veure carrers nocturns il·luminats de quan en quan com d'un blanc que sembla un llamp. I sobretot ja en aquestes fotografies, ja que en aquestes ombres, com diguem-ne, podem intuir un món moral dividit entre allò que els personatges ens mostren i allò que ens amaguen. Uh-huh.

0: Ens parlaves abans del protagonista, d'aquest Walter Neff, com una persona normal, no? Aquesta idea que el crim pot estar amagat a qualsevol racó. Parla'ns una mica del paper de l'antiheroi en aquesta pel·lícula, de què va la història i com va arribar a convertir-se en una mena de referent, no? En el que és també del noir clàssic.
1: Sí, Walter Neff, que és Fred McMurray, probablement en un dels seus millors de papers de la seva carrera, no és un heroi, però tampoc és un monstre. És un home normal que en un moment donat per una decisió extraordinària. I aquesta decisió extraordinària és cometre un crim. Així que la tragèdia no necessita un criminal professional, sinó que simplement necessita una persona que traspassi una frontera moral. És un home que coneix les assegurances, que coneix les probabilitats, és un home que coneix les trampes legals. Per tant, crec que ha calculat la vida. I en aquest dintre de calcular la vida entra també el calcular, el sortir impune d'aquest crim, no? Però no ha calculat tot allò que està fora del raciocini, no? D'aquestes normes legals, no? D'aquest xoc, d'aquest tripitxoc, millor dit, que està negre sobre el blanc, no? No ha calculat el desig, no ha calculat la culpa, ni la traïció, ni l'atzar. És l'arquetip de l'home modern que creu que domina racionalment el seu món, però que ignora totes aquestes casualitats, no? Perdó, causalitats. Mm-hmm. I la casualitat pot destruir tota aquesta arquitectura. Perdició és una de les pel·lícules que converteixen la fatalitat en una forma moderna. Trasllada, en certa manera, la tragèdia grega al territori del noir. Podem veure que com més intenta controlar racionalment Walter Neff el seu destí, més inevitable es fa la seva destrucció. Podem veure que el futur, i això ja passa a la vida normalment, clar, però aquí ho veiem d'una manera molt, molt meridiana, molt, molt clara, ja està contingut en cada decisió del present. En resum, la tragèdia no neix de la monstruositat dels personatges, sinó que són les seues pròpies passions amplificades, doncs, el desig, els diners, la llibertat, en el cas de Phyllis Dietrichson, les que autojustifiquen per traspassar una barrera moral. I en quant a la història és la següent. Un agent d'assegurances ens explica en flashback la seva història amb Phyllis Dietrichson, que és una dona que vol assassinar el seu marit per cobrar l'assegurança. Ho faran fent-ho passar per un accident ferroviari, però Case, Edward G. Robinson, un company de Neff, sospita que hi ha hagut un assassinat. I Neff descobreix que Phyllis també vol matar-lo a ell. Així que la mata i greument ferit, torna a l'oficina per confessar-se tot a Case.

0: quasi moribund, arriba a les oficines i en un datàfon que fa servir Case per prendre notes comença a fer-li una confessió i en un moment determinat arriba Case i es veu encara a cara, no com un assassí, i aquell que l'ha descobert, sinó com dos amics que quasi s'acomiaden.
1: Sí, Esther, però primer, diguem, deixa'm dir una cosa per d'aquest tall que hem escoltat. Aquest tall correspon a aquesta escena, precisament, i podem veure el talent de Rozza en aquest tall perquè la música que acabem d'escoltar, encara que continua fent una variació del tema principal, diguem-ne, ja no és aquesta música nerviosa, sincopada, sinó que és quasi una música postromàntica. Acabem de veure, quasi quan tu has entrat, que ha hagut com una cessura,
0: sí,
1: que és quasi wagneriana, no? En el qual es queden les harmonies aquí sense resoldre,
0: no? Penjades,
1: no? I després continuar la música. Aquí ens podem adonar del talent de Rozza, no?
0: Uh-huh.
1: En quant a la pregunta que m'estaves fent, doncs sí, no? Jo crec que aquí està el moment culminant de la pel·lícula. Neff està agitat al terra, moribund, i l'altre està tractant compassiu de consolar-lo davant un amor que es presumeix imminent. Però aquí hi ha un concepte que explicar, i que Wilder, no sé si sabent-ho o no sabent-ho, treu de la tragèdia grega. Jo crec que Wilder, que era una persona excepcionalment intel·ligent i molt culta, ho sabia, evidentment, que és l'anagnòrisi. I en què consisteix l'anagnòrisi? L'anagnòrisi consisteix en quan en un moment donat de la tragèdia o de la història que se'ns conta apareix a la llum una veritat o alguna cosa que el personatge no sabia. I, per tant, canvia tota la història anterior. En aquesta pel·lícula n'hi ha dues anagnòrisi. La primera és molt fosca. És quan se n'adona de que Phyllis l'ha traït. Llavors, tot el que ha passat, l'assassinat, etc., etc.,
0: pren un altre color.
1: Pren un altre color, no? I acaben els dos disparant-se l'un a l'altre. I després hi ha una altra anagnòrisi, que és molt més lluminosa, que és molt més càlida, que és aquesta, no? Case veu la tragèdia abans que Neff. Ella sabia que ell era l'assassí i el que fa és que en aquest últim moment l'acompanya just quan Neff reconeix la veritat sobre ell mateix, no? I aquesta veritat més lluminosa és que descobreix que allò més valuós que tenia era l'amistat amb Case. I tot aquest món de l'oficina i tot aquest món de companyonia i tota aquesta amistat veritable de la que gozava amb Case, no?
0: Clar, perquè quan ell confessa és que se n'adona que l'altre ja ho sabia i que en el fons era una mica igual, no?
1: Clar,
0: perquè
1: sí,
0: eren
1: sí.
0: Amics, era la part important de tots.
1: Que eren amics, que estava disposat a entregar-lo a la justícia, però que això no anava a canviar el que sentia per ell com a amistat, no? I per altra banda vem una cosa també molt molt maca, que és que Case és l'únic testimoni de la seva caiguda, no? de la tragèdia de quan cau. Si recordem el guió de la pel·lícula, tots dos acaben dient-se t'estimo, no? I hi ha una cosa molt, molt maca en la pel·lícula, que és que s'encén una cigarreta. Era aquell temps en què el tabac estava omnipresent. I durant tota la pel·lícula vem que Walter Neff li ha estat oferint llumins al personatge de Case, perquè mai tenia foc. I en aquesta última seqüència és al revés. És Case, el personatge de Wallace Robinson, el que li encén la cigarreta, quasi la cigarreta del com de Nat, no? Que fumava abans de morir,
0: sí.
1: I així s'acaba la pel·lícula.
0: Quina sort que hagis vist la pel·li tantes vegades i la tinguis tan present per donar-nos aquests detalls. És que si no passa i ni te n'adones.
1: Sí, sí, són detalls, però que valen el seu pes enorme, no? I, bueno, és un final... Case al final és una miqueta la figura de la consciència i de la compassió, no? I és un final bellíssim dintre tota aquesta desolació.
0: Doncs, Xavier, arriba aquell moment en què ja sé què em diràs, que és quan et pregunto si tens alguna cosa més a dir abans de tancar aquesta secció.
1: Clar que sí, clar que sí, clar que sí. Si no, no seria aquesta secció. Val, mireu, Perdició és que és una mena de catedral de Chartres, de Capella Sixtina del cinema noir, no? Del clàssic. És un manual del noir. Aquí podem veure la Femme Fatale, podem veure l'Antiroi, la Ciutat Nocturna, el crim, la fatalitat, la veu en off, l'ambigüitat

0: moral. Neff sap que està fent una cosa terrible, però fabrica autoenganys per tirar endavant, no? I això és una cosa que nosaltres, d'una manera quotidiana, sense cometre crims, també fem.
1: Esperem.
0: No? Sí, esperem.
1: Tens oient, és que no hi hagi aquestes coses, però vaja.
0: Esperem. Sí, però que també fem, no? I aquí ho vem molt clar, no? Primer mirem què volem fer i després construïm les raons per fer-ho. Dir també que és una obra mestra sobre el desig. Això és un desig, travessa la pel·lícula i com si fos un ganivet esmoladíssim, no? Uh-huh. I, bueno, també es pot veure per la magistral pintura de Rozza i per la magistral fotografia de Seitz. I per aquest final bellíssim que només Wilder podia rodar d'aquesta manera. La teniu a les plataformes.
2: Fantàstic. Doncs, Xavier, aquells que no l'hagin vista, ja ho sabeu, Perdició. I si l'heu vista, doncs segur que amb tots aquests detalls i tot això que ens acaba d'explicar en Xavier, encara la gaudireu més.
1: I tant. Doncs moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Catalunya Música.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. A Catalunya Música.
7: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
8: Entrem al segon tram de selecció musical d'avui amb un fragment musical que fa del pas del temps una fantasia memorable. La dansa de les hores, de l'òpera La Gioconda, de Milcare Ponchielli. Música, doncs, que fa desfilar diferents moments del dia amb diversos ritmes de ballet i una paleta variada de colors orquestrals i que acaba sent, doncs, un carmelet. Recuperem una versió ben clàssica, la de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Eugène Ormandy, l'any 1959, i que s'entén en una versió remasteritzada.

de la delicadesa, la solemnitat, un toc d'humor i aquest final espectacular. Tot això i més a la Dansa de les Hores, el fragment que hem compartit en aquests darrers minuts i que prové de l'òpera La Gioconda, malgrat que gairebé hagi adquirit vida pròpia més enllà d'aquest títol. El seu autor era Amilcare Ponchielli i aquí l'hem sentit en una versió, com dèiem abans, gairebé històrica, la de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Eugène Ormandy. I ara, de la gran escena orquestral, doncs passem a una miniatura plena d'enginy. Jean Francé tanca la seva sonatina amb una giga viva, àgil i juganera que exigeix precisió i també lleugeresa als intèrprets. Hi trobem la trompeta d'Alison Balsom i el piano de Tom Poster.

0: Una autora que al segle XVIII va destacar com a violinista, compositora i intèrpret internacional, Maddalena Laura Lombardini Sirman. Seu era aquest allegro, que prové del tercer quartet de corda i que combinava l'empenta rítmica amb aquesta idea de conversa entre els quatre instruments. En aquest cas, eren els instruments de l'Allegro Quartet i és la peça que ens permet de donar pas a la conversa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui, a Tots els matins del món, conversem amb José Maldonado, bailaor, coreògraf i artista plàstic. Es va formar al Conservatori Professional de Dansa de Barcelona, ha treballat amb grans noms del flamenc contemporani i ha desenvolupat una trajectòria molt personal en què dansa, pintura i música dialoguen constantment. Al setembre va estrenar el seu projecte Guacamayo a Madrid i el 16 d'octubre l'estrenarà a Catalunya, al SAT Sant Andreu Teatre, dins del Festival Dansat i Festival Ciutat Flamenco. Bon dia i benvingut, José.
3: Bon dia, Esther.

0: Guacamayo és el resultat d'haver-te deixat portar per un somni, José. Explica'ns com va anar exactament.
1: Sí, exactament. Va ser un somni en el que era un guacamayo volant i estava pintant amb l'aire amb els colors del meu cos, no? I aquest mateix dia vaig descobrir que la major concentració de guacamayos al món n'era a l'Amazones peruà, a Puerto Maldonado, una ciutat que es diu Puerto Maldonado.
0: Quina casualitat.
2: M'encanta això.
0: Quina casualitat.
1: Sí, sí, sí. I vaig decidir anar-hi cap allà, vaig passar-hi 10 dies a l'Amazones i darrere d'aquesta experiència vaig voler fer un espectacle i vaig dissenyar un ecosistema escènic on poguessi mostrar o transformar totes aquestes vivències en un espectacle, no? I compartir-ho amb el món.
0: Sentíem aquest petit fragment, aquesta mostra, de precisament guacamayo. Se sentia el guacamayo? M'ha semblat sentir
1: sí,
0: el guacamayo.
1: Sí, és que aquest audi és del vídeo
0: sí,
1: promo que hem fet.
0: Sí, la promoció.
1: Sí, la promoció que ho vam fer amb la naturalesa i volíem acostar, no, la naturalesa al flamenco i a la dansa i a la música i a la pintura. I a sentir el...
0: Sí, sí, sí. El guacamayo. El guacamayo.
1: L'ocell,
0: sí. Sí, sí. Clar, per tu la dansa i la pintura són un canal d'expressió, que els pots alternar o, com en aquest cas, a guacamayo, els fas al mateix moment. És un mateix impuls creatiu. Per tant, el teu cos, en aquí, es transforma en un pinzell.
1: Sí, l'intenció totalment era aquesta, no? Que trobar-hi un mateix llenguatge, poguessi no fer-hi distincions, no? De quan ballo o quan pinto.
0: Per tant, si és així, no hi ha dos funcions iguals, perquè sí que pots tenir una idea més o menys, no? Un mapa pensat de com et mouràs, per on et mouràs, quines pintures utilitzaràs, però, clar, no és igual sempre.
1: Sí, Esther, amb aquesta dissociació, no? De tenir que pintar i ballar...
0: Ha de ser molt difícil.
1: Bueno, difícil. Justament, és difícil,
0: però... Què prioritzes? El moviment del cos? El traç?
1: No, o sigui, prioritzo l'energia i l'emoció que vull transmetre en aquest moment. I justament per això crec que és molt interessant, perquè tinc que agafar una manera de ser a l'escenari molt més visceral, no? No pot ser tan mental o tan... meditat, no? És que això m'apropa molt més també al flamenco, no? Amb l'essència del flamenco, no? Amb aquesta cosa més primitiva, més animal.
2: Doncs ara l'Estera em mira i això vol dir que hem de començar a jugar una mica.
0: Exacte.
1: Vinga, a jugar. M'agrada.
2: Que bé, perquè ja sabeu que els que us acosteu i no veniu del món, de la clàssica, que és on nosaltres ens movem, ens agrada doncs, proposar-vos unes quantes

0: Doncs em sap greu d'interrompre perquè et veig molt concentrat.
1: Sí, no, estàvem els ulls tancats.
2: M'agrada moltíssim.
0: Doncs mira, el que sentim és aquestes folies, Folies d'Espanya, amb el conjunt Acadèmia del Piacere, és el viola gambista sevillà Fami Alcai. I tenim aquesta connexió, potser, ara ens ho diràs, si has connectat amb aquesta música antiga, amb aquesta dansa, que al final ens porta al segle XVIII, mm-hmm. però, vaja, que penso que pot tenir molt en comú amb aquest deixar-se anar i amb aquesta visceralitat, no?
2: Sí, bueno, personalment tinc una relació amb aquesta música molt directa. El meu segon espectacle, que es deia Bodegón, que va ser una coproducció amb el Festival de Chateaubalon a França, uh-huh. n'estava inspirat amb la música barroca, utilitzàvem músiques com el Fandango de Boquerini o Los Canarios de Gaspar Sanz amb el flamenc, no?
0: Claro.
2: La música va ser una composició del Gerai Cortés, que segurament ho coneixeu, sí. I anàvem dos artistes invitats, que era l'Antonio Canales, que feia de mestre, i la Carmen Angulo, que feia d'inspiració, i tenia una connexió directa amb aquesta música. I també em recorda molt a una coreografia que em van demanar per al Conservatorio Superior de Danza de Madrid, María de Ávila, on vaig muntar la folia de Vivaldi, uh-huh. amb els alumnes del conservatori, que va ser una experiència també meravellosa, em va encantar moltíssim, i connecto moltíssim amb aquesta música, que crec també que té una connexió amb el flamenco.
0: Mm-hmm, directa, que sí.
2: Sí.
0: I a més, jo també et volia preguntar, perquè clar, aquestes folies al final no deixa de ser un patró que es va repetint i mm-hmm. repetint i repetint. No sé si ets a sobre l'escenari d'entrar en aquest tipus de bucles i oblidar-te del que passa al teu voltant i estar dins del que estàs fent en aquell moment, molt present, no?
2: Sempre estic buscant aquesta sensació, no?, de trance. Sí, justament amb Guacamayo he creat com una mena de ritual on poguessi prioritzar l'emoció, no? Perquè justament és això el que volem, jo crec, els artistes, no? Connectar amb una cosa que està per damunt, no? Que no és tan conscient, sinó connectar des de l'inconscient.
1: Uh-huh. I quin és el suport en el qual pintes?
2: En aquesta ocasió ha sigut el paper. És un rotllo...
1: No és tela, per tant.
2: No.
1: I per
2: no,
1: què paper?
2: Perquè el paper em permetia transformar-ho. Parlava de la transformació, trencar-ho, que canviés de lloc... És que no vull fer un spoiler,
0: no?
2: No,
0: clar,
2: però és un rotllo de 11 metres de paper, uh-huh. i passen moltíssimes coses amb el paper.
1: Uh-huh. I com acaba tot plegat?
0: Hauràs d'anar-ho a veure.
2: Sí,
1: bueno, com els Guacamayos.
2: Acaba com un regal al públic. Ah. Hem fet en cada obra, es fa en petits trossos, es diu?
1: Sí.
2: Sí, petits trossos i es regala al públic l'obra perquè puguin...
1: La pintura, el que has pintat.
2: Pintura,
1: oh,
2: sí,
1: que bonic!
2: Sí, sí, perquè puguin tenir un record de l'experiència.
1: Ah, clar, Guacamayo no és la primera producció en la qual treballes amb la pintura. Precisament has anomenat Bodegón, va ser el primer espectacle on hi vas introduir la pintura?
2: Sí, com a espectacle, no com a experiència, uh-huh. que ja vaig tenir amb la Sandra Carrasco, amb altres artistes, en què

0: i pintava, però sí com una producció on tot anava en aquesta direcció, no? D'hibridar la dansa i la pintura.
1: I què t'hi va empènyer? Introduir la pintura en els teus espectacles?
0: De manera natural tenia que passar, perquè sóc un artista que des de petit feia això, no? Jo recordo sempre la meva habitació, anava pintant i ballant. Sí, i al final, doncs... he transformat aquesta manera de ser de petit, no?, aquesta essència, amb la meva professió.
1: Mm-hmm. Parlem de la música, perquè mm-hmm. la música és de Juan Ignacio Gómez, tothom el coneix com a Chicuelo, mm-hmm. un dels grans guitarristes del flamenc i també compositor, és clar. Fa molt que us coneixeu amb Chicuelo?
0: Sí, fa bastant que ens coneixem. Bueno, jo conozco a Chicuelo des de que era ben petit, no?, que... Me'n vaig enamorar del flamenc amb els discos del Chicuelo, de la Maite Martín, del Poveda, no? I era ahí com un triangle, no?, on jo coneixia el flamenc gràcies a ells, no? Sí. Uh-huh. Sobretot per la manera de ser del flamenc aquí, a Barcelona, no?, a Catalunya. I...
1: Com és el flamenc aquí, a Catalunya?
0: És especial, sí. És un flamenc amb una identitat diferent que crec que té la capacitat d'agafar de molts llocs, no? I de posicionar-se en un lloc molt obert on utilitza realment el flamenc com una porta per expressar, no? Uh-huh. I amb una sensibilitat. I crec que és un flamenc molt elegant.
1: Has anomenat Maite Martín. Has treballat amb ella?
0: No. Però és un dels meus somnis.
1: Ah, Maite, si ens escoltes, ja ho saps. I com li vas traslladar? És a dir, tu vas a visitar aquest poble perquè tens aquest somni, perquè dius què passa, no? Sobre quina coincidència, una ciutat que sobre ti coincideix amb el teu cognom, Maldonado. I després... tens la idea de muntar-ne un espectacle. Uh-huh. Com li vas transmetre a Chicuelo quina música, quin tipus de música volies que expliqués i que, sí, que expliqués què?
0: Em vaig inspirar amb els colors, no? Jo vaig fer primer un mapa on volia... O sigui, l'arc, no?, de l'espectacle, i anaven apareixent els colors com... el ciclo natural, no? Primer apareixia el blanc com la possibilitat del tot, no?, del camp, de la terra verge. Després aniria el blau, no?, que és l'aigua, és l'aire. Després el groc, que és el sol. De la mescla dels dos apareixia el verd, que era la vegetació, la vida. Després el negre, que era la nit, eren les arrels. I després el vermell, que era el fruit o l'animal, no? I partint d'aquest decàleg, diguem, el Chicuelo n'hi va posant, o posàvem una energia, no? Una energia, una emoció, no? I volíem, i anàvem parlant dels palos, no? Ah, el groc, voleria i tal, i alegries. El blau, malagueña, seguirilla, i bueno, sobretot el Chicuelo crec que ha trobat una manera de fer la música com si fossin paisatges. Realment n'hi ha melodies que són com un leitmotiv en cadascun dels episodis de l'espectacle, i ha fet dibuixos amb la música o paisatges, diria.
2: Quines ganes de sentir, sí, això, que ens expliques,
0: la música és una meravella absoluta. Sí,
1: clar, però que Guacamayo hagi nascut d'un somni, vol dir això que creus en els somnis? És a dir, tu, quan tens un somni, intentes esbrinar què t'està, o què et vol dir aquell somni?
0: Crec molt en l'inconscient, sí, totalment.
2: Doncs ara, nois, heu creat aquí una pausa dramàtica, que déu-n'hi-do, però... Sí, sí, no, m'agrada moltíssim. Però en qualsevol cas, estirem una mica del fil que hem plantejat amb la primera de les peces i anem a veure què passa amb la segona.

0: Doncs clar, abans hem començat amb aquelles folies, amb el repertori barroc pur i dur, diguéssim, i aquí el que tenim és la versió que va fer l'Euskal Barroc Ensemble, una orquestra barroca, de l'Amor Brujo, de Manuel de Falla, amb la cantaora Rocío Márquez. I aleshores tot acaba agafant com uns timbres diferents, una profunditat diferent i una connexió com molt, molt directa amb aquest flamenc del que parlàvem, relacionat també amb el barroc. La coneixies, aquesta versió?
1: No la coneixia.
0: I què tal? Quan l'has sentit?
1: M'agrada moltíssim.
0: Sí, que bé.
1: Sí, meravella. És que la Rocío és una artista, no sé...
0: És increïble.
1: Sí, increïble, molt oberta. Tot el que fa té la seva personalitat, no? I li posa la seva forma de fer-hi, i meravellosa.
0: Sí, sí. Doncs bé, continueu.
2: Abans, quan parlaves de Bodegón, què vas voler explicar amb Bodegón?
1: Bodegón explicava el procés creatiu de... En aquest cas era d'un pintor, no? Que es trobava primer amb un llenç en blanc, no? I com anava arribant aquest procés, no? Que era l'arribada primer de la inspiració, que era la Carmen Angulo, que era... arribava com un animal o com un ser mitològic, quasi tota nua, no? Amb una malla, tal. I com aquest artista, no? Que jo interpretava, la volia enjaular, es diu?
2: Engaviar.
1: Sí, engaviar amb un mininyaque, no? I com amb un pincell anaven fent aquesta mena d'embruix on ell la ficava dins d'aquesta gàbia, no? Que era el mininyaque. I després d'engaviar-la, arribava la duda, no? Com tot artista, no? Sempre en un moment...
2: Sempre dubtes,
1: sí,
2: no?
1: Sí, la dubta, no? Uh-huh. I arribava el mestre, no? Aquestes ensenyances del principi, no? Tornaria al principi, sí. Que era l'Antonio Canales, per al final trobar-hi un joc dels tres, no? D'aquest triangle, per arribar-hi a finalitzar l'obra, que era una poma, no? Tot aquest procés s'anava reflexant amb un llenç de 3 metres, i això que terminava sent una poma molt, molt petita, amb
2: el
1: un marc,
2: bo, no?
1: Sí,
2: que
1: era l'obra, no? Era el fruit, no? Diguéssim.
2: Clar, per tant, en aquest cas, si va ser la primera producció on hi vas introduir la pintura, era perfectament comprensible, perquè es tractava d'un pintor, no?
1: Sí.
2: Que havia de pintar, havia de fer un bodegó.
1: Sí.
2: Parlàvem del... Has anomenat els dubtes, no? La creació artística és una lluita constant amb els dubtes?
1: Forma part, sí, però és essencial també, Sí, perquè en aquest punt sempre et planteixes... És com... Realment això està ben fet? Realment ho he fet de la forma correcta? Arribarà com té que arribar el missatge? Són essencials aquestes preguntes, jo crec.
2: I en sorgeixen molts?
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: no
1: si
2: fa
1: tens...
2: por.
1: No, por. Forma
2: és una
1: part.
2: Manera d'anar avançant, no?
1: Sí, és una manera d'agafar el camí correcte. Uh-huh. No n'hi ha un camí correcte. D'agafar-hi el camí que vols, uh-huh, realment.
2: I el segon espectacle on hi vas introduir la pintura?
1: Es diu Galeria. Sí, és un espectacle on justament feia un viatge per 4 genis de l'art, com són Carmen Amaya, Federico García Lorca, Salvador Dalí i Manuel de Falla.
0: Mira'l tu,
1: sí,
0: que
1: feia una, era una mena d'homenatge mediant la pintura.
2: A
1: través de la pintura, que eren 4 murals de gran format, i de la dansa, no? I la música, perquè vam fer 4 composicions diferents per cadascun d'ells, no? Uh-huh, amb diferents compositors i artistes. I el Manuel de Falla vam fer jo crec que un treball magnífic amb Víctor Guadiana i José Almarcha, guitarra i cord i violí, on n'era una mena de...

0: collage d'obres de falla, però s'anaven entremesclant, era una meravella. Uh-huh. Bueno, és una meravella, sí.
1: Clar, galeria que després s'ha transformat, no?
0: Sí, ara és galeria d'adaptació, que és

0: Doncs ara, si et sembla, José, és que em sap tant de greu treure't del trance que tens ara mateix.
1: Sí, perquè l'hauríeu de veure per un foradet. Sí, amb els ulls tancats, les escoltes.
0: Sí, però el que jo pensava fer és no dir de moment què és i ens dius què et sembla, què t'arriba, què t'inspira aquesta música.
2: M'inspira un somni, sembla un somni, no? Com m'arriben aquestes imatges. També m'imaginava a la Lola Greco ballant això.
1: Doncs mira, ves per on jo pensava que t'estaves imaginant, hi ha una coreografia.
2: No, m'imaginava la Lola Greco i també pensava que... Bueno, és Debussy, no?
1: Sí.
2: Em passa que en Debussy que sempre em sembla que és una música que com si estiguessis flotant o com si fos una mena de somni.
0: Mm-hmm. Això jo crec que ho compartim molts, aquesta idea de Debussy com música nocturna, música onírica, i concretament això que sentíem era del seu cicle Estampes, La Soirée d'en Granada, El Vespre a Granada, amb Daniel Barenboim.
1: Puerto Maldonado, coneixies aquesta ciutat? És a dir, tu sabies que existia?
0: És que l'Esther s'ha quedat al·lucinant amb l'anècdota inicial,
2: Sí, sí, sí. Bueno, és que per mi va ser també ben fort. No coneixia.
1: I és bonic o no?
2: Sí, és preciós. Bueno, una ciutat molt, molt tranquil·la. Sí, està... gairebé està...
1: enganxada
2: amb el bosc, no? Amb la selva.
1: Sí.
2: I, no sé, un lloc molt tranquil, té una vida molt, molt lligada al riu, que és un riu molt important que passa per allí i es menja molt bé.
1: Ah, això és important,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: I vas estar 10 dies.
2: Sí.
1: Vas anar per la selva?
2: Sí, vaig estar 10 dies a la selva.
1: I tenies guia o no?
2: A Puerto Maldonado va ser
1: un
2: dia. Sí, anàvem amb
1: un
2: guia. Sí. I, de fet, per veure els guacamayos no és tan fàcil, no?
1: No
2: és tan...
1: No es deixen veure?
2: Volant per allí, no?
1: No,
2: és... A la selva, veure qualsevol cosa no és tan fàcil. Tens que estar molt atent, conèixer els sos, els colors... És una connexió...
1: Les orelles ben obertes, no?
2: Sí, i els guies, la connexió que tenen amb la terra, amb la natura, és increïble. Que això va ser també una inspiració i també una... Bueno, una lliçó, no?
1: Una lliçó.
2: Una lliçó. N'hi ha que escoltar, no?
1: Hem d'estar més connectats amb la natura,
2: això,
1: no?
2: Sí, això mateix.
0: Uh-huh. Vas aconseguir veure'ls, per cert?
2: Sí, clar. No, de fet, el dia que vaig veure... tots els guacamayos que estan en una colpa, que estan menjant d'aquesta colpa perquè ellos comen arcilla per purgar-se, perquè els fruits que mengen tenen una mena de toxina, no?
1: Uh-huh.
2: I perquè és un lloc on van a fer relacions, són animals que és molt important per ells les relacions.
1: Sí.
2: I es posen tots allí. Però era un dia molt gris, estava plovent, no sé, un dia una mica... trist.
1: Però encara que fos gris i plogués, segur que els colors eren vistosos,
2: increïble,
1: no?
2: I de fet, les imatges que tinc és brutal, no? I però va passar una cosa que em va agradar molt, no? Que tornant d'allí, de la colpa, el guia em va dir... Anàvem amb el riu, no? I em va dir... Ah, saps que les tribus de l'Amazones coneixen el guacamayo com el pájaro que llora el riu.
0: I amb aquell dia que feia i això que et van dir,
1: sí.
0: Tu ja...
2: Bueno, no sé, jo automàticament vaig trobar una relació directa amb el flamenco, no? Per mi el flamenco també és un art que, així a simple vista, sembla com els colors, com l'alegria, no? Aquesta vibració, la festa, tal... Però ni el contrast total, no? De la festa, però del drama, no?

0: I justament jo me'n vaig enamorar del flamenco amb aquest, no el drama, sinó la melancolia, no? Amb les alegries de la Maite Martín, que són unes alegries que tenen aquesta cosa, la dualitat d'emocions, no? I vaig trobar-hi una connexió molt, molt directa, no? Amb el, no amb el flamenco, sinó la manera que jo tenia de fer flamenco.
1: Vas viure alguna situació de risc a la selva?
0: No, a veure, no. Bueno, havia una taràntula d'aquestes, sí, però era enorme, no? Com una mà. I diu, aquesta és la filla, espera que surti la mare. I quan va sortir la mare sembla un pollastre, saps? Però això què és, no? Enorme.
2: Les coses de la selva, les coses de la selva.
0: Sí.
2: Va, canviem ara també de registre i anem a veure una interpretació d'aquelles molt diferent.
3: Cadence frappante une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse. Zigue zigue zague sur son violon.

0: Doncs això és la dansa macabra de Camille Saint-Saëns, però passada pel filtre d'aquests dos artistes que són Pierre Cussac i Aguette Peyrat. Això, José, és un disc que hem descobert fa molt poquet aquí al programa, es diu Chante la nuit, i ens ha agradat molt, i pensàvem, doncs li portarem al José també a veure què li sembla.
1: Coneixia la versió,
2: l'original,
1: sí. I això em porta una mica, jo que sé, l'altre dia estava veient una altra vegada la pel·lícula de Coco Chanel, no? I em porta una mica amb aquests moments, no?, de França, o també a la Carmen, no?, aquest estil de la Carmen.
0: Sí, hi ha un punt, clar, molta teatralitat, no?, de cop aquesta peça es desplega i tens aquella cosa descarada i tot això. L'actitud a l'escenari ha de ser una mica així quan et poses a ballar, de sortir i aquí estic jo.
1: No sé, jo crec que l'actitud a l'escenari la té que decidir cada artista.
0: Sí, dic la teva.
1: La meva, no sé, és que és una dualitat, no sempre és això, aquesta mena de mostrar-te, de aquí estic jo. També la intimitat és molt important.
0: Segons el que vulguis transmetre, no?, en aquell moment.
1: Exacte, sí. És important ser sincer, no?, amb l'emoció, jo crec.
2: Pintes, balles i el cant flamenc. L'has provat mai, el cant flamenc?
1: A cantar? Bueno, jo canto...
2: A casa, a la dutxa.
1: A la casa, sí. És difícil, home. A veure, m'agrada cantar i canto quan dono algun curs o classe, pues sí,
0: si s'ha de cantar, es canta,
1: clar,
0: no?
1: O a una festa, però així com per portar-lo a l'escenari, no.
2: I a casa teva, per tant, intueixo que deus tenir el teu taller de pintura, o
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Tinc... Com és aquest taller?
1: Bueno, és un taller, era un local on amb el meu pare ho vam transformar en un taller i casa.
2: Perquè el teu pare és qui t'ha transmès la pintura?
1: Sí, el meu pare és el que m'ha transmès la pintura i a més, és fuster. I quan el pare es jubila, vam fer una obra, teníem un local i vam fer una obra, tal, i va ser la... Bueno, jo vivia a Madrid encara, però quan vaig tornar a Barcelona, doncs... vaig viure allí, bueno, visc ara mateix allí, a Nou Barris, i em ve superbé perquè tinc l'espai, el lloc necessari per pintar i per acumular totes les escenografies dels espectacles, els quadres de les exposicions, les cadires de l'espectacle, tot l'escenografia.
0: Si fas sopars a casa, esteu com allà enmig de tot això? Com, diguéssim, perfecte. La gent que quan vingui a casa teva a sopar, no sé, és com, passeu per aquí? No, tinc aquí una mica desordenat, però no, o
1: no,
0: ho tens separat?
1: No, ho tinc separat.
2: Perquè a més a més les teves pintures són grans, no són pintures petitones. Suposo que també deus tenir de pintures petitones, però...
1: No moltes.
2: El que hem estat parlant de les produccions són grans.
1: Sí.
2: Clar, deies, el teu pare va ser qui t'ho va transmetre, no?, la pintura. Sí. Algú més? Algun artista més a la família?
1: La meva mare té molta sensibilitat i li agrada molt la música. Té un gust excel·lent a nivell musical i les meves germanes també canten. A casa sempre ha estat la música molt present i s'ha viscut amb molta llibertat, no?, el ball, la dansa... Sí.
2: Per tant, què va ser primer?

0: La pintura o el ball, en el teu cas?
1: Primer la pintura.
0: Primer la pintura. Va ser de bona cara.
1: Sí, sí, sí, així va ser.
0: I tens, guardes encara el primer dibuix o la primera pintura que vas fer?
1: Jo crec que és impossible perquè va ser a les parets de la casa, no? El paper, sí, el paper que anava a les cases, no? Pintant, sí. Aquest va ser el primer gens.
0: La pintura que no només la trobem en els escenaris, sinó que també han ocupat espais de galeries.
1: Sí.
0: És a dir, exposes.
1: Sí, vaig fer fa poc de temps una exposició que es diu Mostres del Flamenco, que es va inaugurar a l'Institut del Teatre, al MAE, al Museu d'Arts Escèniques, i que està també al Festival de Jerez. És una exposició on faig unes obres que són híbrids, són personatges híbrids fets amb artistes del flamenco, mostres del flamenco, mesclant gènere i època. I es creen uns personatges, una mena de mostres que són molt, molt intrigants, i és una exposició interactiva on també l'espectador pot fer crear el seu mostre, no?, amb una peça, un tòtem giratori. Bueno, ha sigut un... Bueno, està sent una experiència molt, molt, molt maca, no? La meva primera exposició únicament de pintura.

0: doncs ja anem acabant i abans de marxar volia també com portar una peça una mica més relaxada, més tranquil·la. Aquesta és l'arpista Lavinia Mayer, això és música de Philip Glass. Músiques molt allunyades del flamenc i dels gèneres que tu treballes. També imagines coreografies? També imagines moviment?
1: Sí, de fet, mira, amb una música de Philip Glass fa molt de temps que vaig descobrir aquest compositor amb una peça o una coreografia de la Sylvie Guillem que me'n va enamorar i em vaig enamorar també de la música d'aquest compositor i he imaginat diverses vegades ballar-hi aquesta música. No, mai m'he atrevido, però sí, he fantaseat amb aquesta idea.
0: I te l'imagines amb el codi flamenc o t'imagines altres tipus de moviments?
1: Sí, un flamenc obert, un flamenc lliure. Sí, però
0: és que
1: sí,
0: crec que m'encantaria veure això. Per això m'ho vaig imaginant jo també. Però
1: sí, seria... És que el flamenc té aquesta possibilitat també, no?, que d'hibridar amb qualsevol estil o forma d'art, jo penso.
2: Ara estàs presentant Guacamayo, tot i que també estàs fent altres espectacles, ho has dit. També estàs pensant ja en algun nou espectacle?
1: Sí, estic pensant...
0: Què has somiat, José, que has somiat?
1: Mira, he somiat, faig ja una... No sé com es diu, ja una... Ho dic aquí. Estic pensant en una Carmen.
2: Ah!
1: En una Carmen, però una versió de Carmen ben... Ben diferent, sí. Ben...
0: Aquesta primícia, a tots els matins del món, m'encanta.
2: Amb pintura inclosa. Amb pintura inclosa.
1: En principi no, però no? No, en principi vull fer una Carmen, però vull treballar amb més ballarins. I m'agradaria molt treballar amb ballarins molt joves i també més majors que jo. I diferents, i fer una Carmen amb gent molt diferent, no? Sí.
2: Tu deus somiar a dormir ballant, no? Perquè aquí no has parat quiet, amb les músiques.
1: Sí,
2: quan
1: sí, sonaven sí.
2: I estaves ballant aquí
1: és
2: amb la cadira.
1: És un defecte de professió, ja. José
2: Maldonado, moltes gràcies per venir avui a tots els matins del món. Oients, si el voleu veure, amb Guacamayo, ja ho sabeu, aquest divendres, el divendres 16 d'octubre, al SAT Sant Andreu Teatre. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Esther. Gràcies, adeu. Maria.
2: Adéu.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
4: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
5: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
4: 6 dies per viure les lletres.
5: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
4: Programa complet a horitzons2050.org.
6: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
7: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
6: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
7: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
6: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
9: a Catalunya Música.
8: A Catalunya Música.
10: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
8: Linka. A Catalunya Música. Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
11: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
12: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
0: obrim l'últim tram de la nostra selecció amb Julius Röntgen, un compositor d'arrels alemanyes però establert als Països Baixos, que va deixar una producció immensa. D'ell us proposo sentir la seva sinfonia número 12, In Babilone, una obra escrita en un sol moviment, una narració doncs concentrada, que ens situa en un paisatge orquestral ample, vigorós i ple de contrastos. La sentim amb l'Orquestra Estatal de Brandenburg, dirigida per David Porcelain.

Doncs d'aquesta manera tan rotunda i innegable acaba la Sinfonia número 12 in Babilone de Julius Röntgen. Compositor fecund i imaginatiu, presentava aquest camí concentrat, però la veritat que gens uniforme, no? Com el d'una sinfonia, clar, en aquest cas, en un sol moviment que interpretaven els membres de l'Orquestra Estatal de Brandenburg, dirigida per David Porcelain. I fem ara un salt fins al 1614, perquè sempre és bon moment per revisitar els madrigals de Monteverdi. Verdi. En aquest madrigal del sisè llibre, l'autor posa música a un sonet de Petrarca que contraposa el retorn lluminós de la primavera amb el dolor íntim per l'absència de l'estimada. La música també farà aquest recorregut a Zefiro torna e bel tempo rimena. La interpreta el conjunt La Veneciana.

De la poesia de Petrarca hem passat a l'inici d'un camí fantàstic, el preludi de la suite Harillanos. Comença el conte de fades. Aquest títol ja anuncia que el que sentirem potser no és cert del tot, però sí que és meravellós. Zoltán Kodály obre la porta a les aventures del seu heroi amb colors orquestrals vius i una bona dosi d'humor. I ho hem pogut comprovar en aquesta versió que dirigia Neeme Järvi al capdavant de la Simfònica de Chicago. I ara, doncs, el Brahms més vital, el final del seu segon quintet de corda combina robustesa, lirisme i un impuls rítmic que ens fa recordar la seva estima per la música popular hongaresa. El Hagen Quartet, reforçat per la viola de Gerard Cossé, en desplega tota l'energia.

0: Doncs aquí teníem el final, el vivace ma non troppo presto, del segon dels quintets de corda de Johannes Brahms en aquesta versió del Quartet Hagen i Gerard Cossé com a viola, reforçant per arribar doncs, a aquest quintet. I bé, quan ens acostem, ja hem passat la barrera, vaja, de 11:15 del matí, podem dir bon dia a en Joan Busoms. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingut a l'estudi. Avui sí que et tenim aquí amb nosaltres.
1: Exacte, ens veiem les cares.
2: Sí. Això
0: per obrir aquesta segona secció de La veu del patrimoni, segona entrega. Trobo que la primera va tenir molt bona acollida, la veritat, i doncs ens toca continuar fent camí.
1: Exacte. Doncs, efectivament, fa 15 dies vaig aterrar aquí amb vosaltres, duent-vos un edifici històric, recordem, la Universitat de Barcelona, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, un edifici que havia trencat amb les lògiques arquitectòniques de l'època, girant la mirada cap als edificis medievals, tot revaloritzant-los. Doncs bé, avui, en sintonia amb aquesta dinàmica, tocava dur-vos un edifici medieval.
2: Em sembla una gran idea, i més sabent que els coneixes i te'ls estimes molt. Per tant, què et sembla si ens posem en situació sonora?

0: He escollit un edifici poc conegut a Catalunya, i és una pena, perquè ja a l'edat mitjana havia sigut important, va jugar el seu joc. Però el que va ser realment sorprenent va ser la seva redescoberta, i és que bona part de l'edifici estava enterrat, no se'n coneixia de la seva existència. Tant és així que jo l'he rebatejat com la Pompeia medieval catalana.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Ningú es podia arribar a imaginar que hi pogués haver tanta i tanta arquitectura sota terra.
1: Això de Pompeia medieval és que sona fort, però de veritat que si encara no coneixeu l'edifici, que estem a punt de descobrir, atents al nom i les indicacions, que en Joan us les donarà totes, perquè la història impacta, i trepitjar-lo encara més. Però vaja, que no et vull tallar, continua.
0: Aquest edifici és el monestir benedictí de Sant Llorenç prop Bagà, al municipi de Guardiola, a la comarca del Berguedà. És, com he dit, un monestir important. Havia sigut monestir comtal de Cerdanya i, conseqüentment, tenia i té, i remarco això últim, que hi tornarem més endavant, una arquitectura a l'alçada de la riquesa d'aquesta casa.
2: I per continuar situant-nos, com és l'entorn en què es troba?
0: Doncs ens situem al muntanyós Alt Berguedà, concretament a la vall del Bastareny, una vall estreta i orientada de nord a sud. Això fa que hi hagi poques hores de sol, especialment a l'hivern, i que l'agricultura no hi pugui prosperar d'una manera òptima. Tot i això, aquesta pobresa agrària queda compensada per la riquesa generada per una via de comunicació que allí hi passa, l'Eix Llobregat. Una de les principals vies de Catalunya que connecta l'àrea de Barcelona, Vallesos, Baix Llobregat, històricament de les àrees més poblades del país, amb França. Recordem, en aquella època no hi havia cotxes. Anar a fer la volta per l'Empordà per arribar al centre de França no tenia sentit. Clar. I, evidentment, el naixement del monestir allí s'explica per aquest motiu.
1: I, aleshores, quan comença tot plegat?
0: Bé, l'embrió del futur monestir apareix al segle VI, per tant, a finals de la civilització romana, quan una comunitat eremítica s'instal·la a unes coves situades ben bé a sota d'on és avui el monestir, just al costat del riu. Però què hi feien aquells eremites allí, morts de fred i humitat? Si sou fans de la meteorologia, sabreu que Guardiola és de llocs més freds de Catalunya. Doncs bé, segurament cercar la pau i el silenci per contemplar i trobar-se amb Déu.

Això és el que feien els eremites. De tota manera, segurament aquests eremites eren gent de façana, perquè si tu busques el silenci, la pau, no vas al costat d'una via plena de soroll i xivarri. Per tant, ens podem imaginar que el que realment buscaven era ser un aparador d'una nova fe. Ja al segle VI-VII, bueno, finals del segle VI, el segle VII, evolucionen cap a un monestir visigòtic mixte d'homes i dones que, desgraciadament, coneixem molt poc. Sí que puc dir que aquest monestir, al llarg del segle VIII, va quedar sota domini musulmà. Tot i això, la seva trajectòria no va ser aturada ni molt menys. El domini musulmà en aquells territoris no hi va durar més enllà d'uns escassos anys. I el nou poder franc, que va aterrar allí després de l'expulsió dels musulmans, va catapultar el nostre petit monestir a la fama i al poder. Recordem, el regne franc es dividia en comtats, Girona, Barcelona, Osona, entre altres. Bé, doncs aquell territori havia quedat dins el comtat de Cerdanya. I el nostre monestir és escollit com el principal monestir del comtat.

0: Joan, ens deies que el monestir és escollit com a monestir comtal.
1: Sí, certament. Però per què és escollit monestir comtal? Doncs per un cantó, per la lògica de la via de comunicació que us he explicat, però per l'altre, recordem, Cerdanya. Avui ens ve al cap aquella immensa emplana sota domini espanyol i francès. Però el comtat de Cerdanya era molt més que això. Travessava la serralada del Moixeró i es dilatava cap al sud. Clar, una casa comtal instal·lada bàsicament a la vella ciutat romana de Llívia, com controlava la zona sud de la paret serralada del Moixeró, evidentment amb el monestir. Això comportarà per la comunitat un poder bestial, diners, jurisdiccions i terres. Seran els mateixos comtes qui apadrinaran la construcció d'un nou edifici a finals del segle X, moment en què podem constatar ja el caràcter benedictí i masculí de l'abadia, quedant-nos doncs sense dones. L'església s'acaba de construir cap a mitjans del segle XII i és un dels edificis realment esplendorosos, amb unes voltes altíssimes que clarament situen la nostra església entre les tres o quatre esglésies romàniques avui conservades més altes de Catalunya.
2: Clar, com ens l'hem d'imaginar, aquesta església?
1: És una església de tres naus. L'element més cridaner és la nau central. Hi ha una divisió vertical, hi ha dos pisos. I és que hi van construir una tribuna, un element arquitectònic que, si bé podia haver sigut més o menys comú a l'època del romànic, avui no ens n'han pervingut masses. A més d'això, es construeixen noves dependències on viurà la comunitat. Com a monestir comtal de Cerdanya, havia arribat a tenir una engreixada població de 20 monjos a finals del segle XII. Però com tot el que puja baixa, just quan entrem al segle XIII, el monestir es desaccelera.
0: Clar, després de l'esplendor arriba la crisi.
1: Sí, és així. El segle XIII inicia una irremeiable crisi que mai més s'aturarà. Tot plegat comença amb la desaparició de la principal font d'ingressos de la comunitat, la comtal. La casa comtal cerdana s'havia casat amb la barcelonina i això havia fet marxar el poder cap a Barcelona. Pels que són de Catalunya rural sabem de què va això. Al segle XIV això hi hem de sumar dinàmiques conjunturals de país, com la pesta negra de 1348. Si es moren els pagesos no es treballen les terres, Si no es treballen les terres no entren diners al monestir. Però és que el segle següent, el 15, encara és més horrorós. Per un cantó, el 2 de febrer de 1428, terratrèmol de la Candelera, que va sacsejar fortament la terra del Principat. A Puigcerdà, per exemple, ben a prop del monestir, deixa 300 morts. A Barcelona va fer caure la rosassa de Santa Maria del Mar. I el monestir, sabem que va espatllar l'església. Tant és així que uns anys més tard, l'any 1441, deixen per escrit que dir missa allí dins és perill de mort.
2: Ja claríssim.
0: No.
1: Devia ser de por, allò. A més d'això, el segle XV és molt bèl·lic. La Guerra Civil Catalana i els aixecaments remenses, en fi, un no parar de desgràcies, conduiran al monestir a quedar-se solament amb tres monjos al segle XVI. Fet que conduirà a Roma a degradar l'abadia dins la jerarquia i a convertir-la en un priorat administrat per

0: Clar, aquí, Joan, amb aquesta idea que ens deies de reduir el monestir, és on topem amb una de les decisions més sorprenents de tota aquesta història.
1: I tant. Decidits des del segle XVI i fins al segle XVIII, per tant, passaran molts anys i molts priors, es faran obres per tal de reduir la magnitud del complex. Bàsicament, es buscava encongir l'església. Com es farà? Doncs s'agafa tot el terç de llevant de l'església i es tira a terra.
0: Fins aquí una decisió que podríem entendre, no? Dius, la vull més petita, la tiro.
1: Exacte. La que ja costa més entendre és aquesta segona, perquè no n'hi havia prou a reduir la longitud de l'església. Se seguia tenint una església massa alta, pel seu gust. Com la faran més baixa? Doncs amb sacs de terra, laboriosament, es fa pujar el nivell del terreny uns 4 metres.
0: Molts sacs de terra, 4 metres?
1: Molts. S'enterra. L'església s'enterra. S'enterra un quart inferior de l'església, queda enterrat. Però això no es fa solament a l'església, sinó a tot l'entorn.
2: Clar, és que si no, el desnivell és...
1: Exacte.
2: Molt bèstia.
1: És molt descomunal. I llavors què s'acaba fent? Doncs enterrant els claustres i les dependències monàstiques. Un fet realment impressionant.
0: No t'ho esperaves, Esther, això?
2: No.
0: Jo és que us he de dir, oients, que jo he fet la visita d'aquest monestir. Fa 2 anys la vaig fer amb en Joan de guia. Vam estar allà com una hora passejant pel terreny. I em va impressionar tant que per això avui esteu sentint aquesta secció i aquesta història avui per antena, bàsicament.
2: I però per això tenim en Joan de col·laborador.
0: Sí, sí.
1: Exacte. Els edificis impressionants doncs porten les paraules impressionants.
2: Clar.
1: Bé, les obres de reducció acaben l'any 1761 i s'ha passat d'un monestir amb una gran església a una esglesieta amb una petita caseta al costat, el priorat. Allò funcionarà fins que les desamortitzacions de l'estat liberal al segle XIX els hi prenen les terres. De l'aire no viuen i marxen. El nostre edifici canvia d'usos i es converteix en la clàssica parròquia rural catalana, amb el rector i l'església parroquial.
0: Clar, però clar, el que dèiem, no estaríem parlant de tot això si no fos per un moment que ens toca molt més de prop en el temps.
1: Doncs sí, el moment de la redescoberta. Als anys 70 del segle XX, el rector de la població, mossèn Enric Bertrina, amb l'ajut de la canalla del poble, comencen unes excavacions que semblava que no s'haguessin d'acabar mai. Clar, estaven descobrint que un bon tros de l'església estava enterrat. És per això que la Diputació de Barcelona es fa càrrec, a partir de l'any 1982, de les excavacions i a partir del 2000 de les obres de restauració, que esdevenen del tot ambicioses, que persegueixen l'objectiu de recuperar la volumetria original de l'església. Avui és un espai patrimonial viu, ja que la restauració no solament ha permès recuperar un edifici monumental i patrimonial, sinó que el criteri va estar clarament orientat a convertir l'espai en un indret viu i dinàmic. Gràcies a això, avui l'entitat Civitas Cultura hi du a terme una intensa activitat cultural, concerts, exposicions i demés. Sorprenent tenint en compte l'espai rural on es troba, no? Així doncs, Sant Llorenç ha esdevingut el principal espai escenogràfic i cultural de l'alta comarca berguedana.
2: Doncs després de tot això, ara només cal dir als oients que us convidem a anar a visitar el monestir de Sant Llorenç, prop de Bagà.
1: Exacte.
0: I bé, no sé, Joan, si... Clar, és el que dèiem, és difícil de resumir tot el que ens podries dir sobre aquest edifici.
2: Què és el que impressiona més a la gent quan fa la visita?
1: Que l'edifici hagués estat enterrat, sense cap mena de dubte.
2: Sí, no?
1: És que et sents molt petit quan ets allà davant i et comences a veure les fotografies velles i dius, això no pot ser possible. D'on van treure tanta terra i on l'han posada després? I que allò comencés un capellà amb nens...
0: És, a desenterrar-ho.
1: És el fet més bestial. I que aquests nens, que llavors tenien 12 anys, ara en tinguin 60, i ho recordin i ho expliquin...
0: I potser ens estiguin escoltant.
1: Exacte.
0: Doncs ja que bé. És...
2: Interessant.
0: Joan, molt bé. Acabem amb música per tenir bons records. Doncs coetània al moment en què Sant Llorenç encara no havia entrat tant en crisi en el

0: la seva història. Per tant, des d'un altre racó de la península, les monges de les huelgues tenien el seu còdex musical, i això que sentirem és Eterni Numinis, en la versió de la Capella Reial de Catalunya, Hesperion 21, i és clar la direcció de Jordi Savall. Joan Busoms, moltíssimes gràcies per aquesta segona entrega de La Veu del Patrimoni.
1: A vosaltres.
2: Gràcies, bon dia.

0: Doncs sí, això és la banda sonora de Harry Potter, la música de John Williams, i amb ella arribem al darrer minut del nostre programa d'avui, Esther.
1: Doncs sí, demà hi tornarem, evidentment,
0: sí,
1: amb més música, amb les seccions de l'Anna Ponces i en Carles Marigó.
0: L'Anna Ponces, eh?
1: Sí.
0: Que fa dies que no la veiem, a l'Anna.
1: Molts dies.
0: Moltes ganes de tenir-la aquí de nou.
1: I tant, sí, que sí. I l'entrevista que tindrem, la conversa, a la segona hora, cap a 9:45, demà amb en Joan Tudó, autor del llibre L'instant de perill.
0: Mm-hmm. Doncs hi haurà poesia, hi haurà improvisació, hi haurà una mica de teatre gràcies a l'Anna, i una mica de tot i de coses imprevisibles que sempre ens passen aquí a tots els matins del món, perquè si no, no seria el programa que és. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i fins demà.
1: Adéu-siau.

0: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Suïssa. Ens n'anem a Basilea per sentir el concert que porta per títol Auf Leben und Tod, sobre la vida i la mort. És un concert que es va fer el setembre del 2025 amb motiu del 50è aniversari de la mort de Dmitri Shostakovich. De Shostakovich en sentirem la seva 14a sinfonia en sol menor, l'opus 135, una obra extensa per a soprano i baix i orquestra, la de cambra de Basilea, que dirigirà Heinz Holliker, el director i oboïste suís de 86 anys al moment del concert. Un concert que haurà començat amb la Gran Fuga, l'opus 133 de Ludwig van Beethoven. Era el primer final del quartet de corda opus 130, un final que es va haver de separar del quartet perquè aquella Gran Fuga va tenir una enorme mala acollida quan es va interpretar en la seva estrena, i d'aquí que s'hagi convertit en un quartet de corda independent al catàleg de Beethoven amb l'opus 133, i que avui a més sentirem en un arranjament per a orquestra de Matthias Arter, nascut l'any 1964 i deixeble de Heinz Holliker. Per tant, un concert especial i interessant aquest d'avui, aquest que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ludwig van Beethoven va començar a escriure el quartet de corda número 13 l'any 1825. Es va estrenar just un any després, a Viena, i aquella estrena és la que va provocar que el format original del quartet canviés. Aquell quartet tenia 6 moviments. El segon i el quart es van tornar fins i tot a interpretar com avisos, perquè van agradar molt, però, en canvi, el sisè i últim, la Gran Fuga, no va agradar gens. El públic la va considerar que era austera, que era difícil, i veient-ho, l'editor Artaria li va demanar a Beethoven que, si us plau, apartés aquell últim moviment del quartet, el que era el número 13, l'opus 130, al catàleg de Beethoven. I és d'aquesta manera com la Gran Fuga va acabar sent una obra independent que es va posar al final de la llista dels 16 quartets de Beethoven i es va convertir en el 17è quartet de corda opus 133. Doncs això és el que sentirem ara, aquest 17è quartet de corda, aquesta Gran Fuga, arranjada per òpera orquestra per Matthias Arter, que va néixer a Zuric l'any 1964 i que es va formar amb Heinz Holliker. Matthias Arter és actualment oboè soliste de l'Orquestra de Cambra de Basilea, és professor d'oboè a la Hochschule de Berna i el 2023 va fer aquesta versió per a orquestra de cambra de la Gran Fuga, un arranjament que es va estrenar el juny del 2024 a la Tonhalle de Zuric. I que ara sentirem sota la direcció de Heinz Holliker. El concert d'avui, per tant, comença amb una Gran Fuga de Ludwig van Beethoven que sentirem d'una manera molt diferent a com estem acostumats a sentir-la, en una versió per a orquestra, la de cambra de Basilea, dirigida per Heinz Holliker.

Aquesta és la gran fuga de Ludwig van Beethoven, música per a quartet de corda, música que hem sentit en un arranjament, però, del suís Matthias Arter, nascut l'any 1964, deixeble del director d'orquestra que sentim avui, oboïste Heinz Holliger. Arter és també oboïste oest de l'Orquestra de Cambra de Basilea i és l'autor d'aquest arranjament per a orquestra de la Gran Fuga que es va estrenar a la Tonhalle de Zuric l'any 2024. I que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea del setembre del 2025, que és quan es va tornar a interpretar aquesta versió amb orquestra d'una obra esplèndida de Beethoven, però que té una història particular i desconcertant. Resulta que el quartet de corda número 13, l'opus 130, el va estrenar a Viena l'any 1826. Beethoven, un any abans que morís, va ser acollit amb certa fredor. Al públic, sobretot, no li va agradar el fragment final, que és aquesta gran fuga. I això és el que va fer que l'editor de Beethoven, Artaria, li demanés que separés aquest moviment final del gruix de l'obra. Que el quartet acabés abans, que fes algun altre final alternatiu, però que aquesta gran fuga en quedés separada, i així va ser. Va acabar sent un quartet independent, es va posar a la cua dels 16 quartets de corda de Beethoven i es va convertir en el 17è, en l'opus 133, que és el que hem sentit avui, en aquesta versió per a orquestra de l'Orquestra de Cambra de Basilea, dirigida per Heinz Holliger, nascut l'any 1939. Qui ara farà la seva versió de la Sinfonia número 14 de Dmitri Shostakovich, perquè canviem ben bé d'època, canviem d'estil i ens n'anem cap als anys 60, a l'any 1969,

que és quan Xostakóvitx, als 63 anys, va escriure aquesta 14a sinfonia. Ja havia patit un infart greu l'any 1966. Xostakóvitx tenia problemes de salut importants i, de fet, va passar part del procés de composició d'aquesta obra en un hospital. Una obra amb textos que provenen de quatre poetes: Federico García Lorca, Guillaume Apollinaire, Wilhelm Kugelbecker i Rainer Maria Rilke. La música està feta sobre traduccions russes i el tema és la mort, perquè Xostakóvitx va començar a escriure aquesta 14a sinfonia després d'haver orquestrat les cançons i danses de la mort de Mussorgsky. Aquesta obra, aquesta 14a sinfonia, la va dedicar a Benjamin Britten i Britten en va fer l'estrena britànica l'any 1970 al Festival d'Aldeburg. És la sinfonia que sentirem ara en les veus de la soprano Evelina Dobrasheva i del baríton Michael Nadi. Canten amb l'Orquestra de Cambra de Basilea, dirigix Heinz Holliger. Interpreten l'extensa sinfonia número 14 en sol menor, l'opus 135 de Dmitri Xostakóvitx.

Скажу вперед, назад.

0: Dmitri Xostakóvitx i la seva música en aquest concert que li és homenatge, concert que es va fer a Basilea el setembre del 2025 quan es commemoraien els 50 anys de la mort del compositor rus. L'autor d'aquesta 14a sinfonia en sol menor, opus 135, que hem sentit en la versió de l'Orquestra de Cambra de Basilea dirigida per Heinz Holliger. Al moment del concert, aquest oboïste i director d'orquestra suís tenia 86 anys. Ha dirigit un programa esplèndid que ha començat amb Beethoven i ha continuat amb aquesta sinfonia número 14 de Xostakóvitx, una obra feta sobre poemes de Federico García Lorca, de Guillaume Apollinaire, de Wilhelm Kugelbecker i de Rainer Maria Rilke, traduccions russes de tots aquests poetes sobre el tema de la mort, el tema que recorre tota aquesta extensa 14a sinfonia de Xostakóvitx, que va escriure després d'haver orquestrat les cançons i danses de la mort de Modest Mussorgsky. Música escrita l'any 1969, que posa el punt final a aquest concert. Hem sentit les veus de la soprano russa establerta a Berlín, Evelina Dobrasheva, i del baríton alemany d'origen hongarès nascut a Stuttgart, Michael Nadi. Són els que han cantat els textos de Lorca, Apollinaire, Kugelbecker i Rainer Maria Rilke en aquesta sinfonia número 14 de Xostakóvitx, que posa el punt final al concert. Un concert que havia començat amb la Gran Fuga, l'opus 133 de Ludwig van Beethoven, aquell final del quartet de corda número 13 que va acabar independitzant-se d'aquest quartet i es va convertir en el número 17 en l'opus 133, aquesta Gran Fuga que avui hem sentit en un arranjament per a orquestra d'un deixeble de Heinz Holliger, l'oboïste i compositor Matthias Arter. Aquest ha estat el programa de concert d'avui amb el títol Auf Leben und Tod, sobre la vida i la mort. És el concert que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Robert Schumann, el concert per a piano en la menor opus 54, que ara hi interpreta el pianista Murray Peraya amb l'orquestra de la ràdio de Baviera sota la direcció de Colin Davis.

0: Catalunya Música.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música.
6: Brins de pols que neden.
7: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al programa Homes Clàssics, o el que seria el mateix, Classicet Miehet.
2: Com?
1: Classicet Miehet.
2: Ah, que ara parles finlandès.
1: Ah, Classicet Miehet.
2: Ja tinc dos amics. quan trepitgen un país,
1: no,
2: ja.
1: Perdona, però jo això no ho diria mai a Finlàndia.
2: Moriries de vergonya abans, no? Home,
1: no, perquè primer, realment, si vols que et digui la veritat, no sé si estic dient benvinguts al programa Homes Clàssics.
2: Bé, no, t'haig de dir que ho vaig buscar al diccionari, vaig buscar un traductor, vaig ficar Homes Clàssics.
1: Ah, Homes Clàssics, sí. Ah, o sigui, Homes Clàssics és Classicet Miehet.
2: Clar, sí.
1: Pensava que era benvinguts al programa.
2: No.
1: Ah, per tant, això, sí, hem de fer-ho seriosament. Benvinguts al programa Classicet Miehet.
2: Ah, això mateix.
1: Perquè, clar, portem tota la setmana fixant-nos amb el compositor més cèlebre de Finlàndia i, per tant...
2: Ja parlem finlandès.
1: Sí, exacte.
2: Està clar. I tot per reivindicar la seva obra simfònica, més enllà del seu famosíssim poema simfònic Finlàndia, que, per descomptat, és una de les composicions més cèlebres de Sibelius, però té 7 sinfonies extraordinàries que estem reivindicant.
1: Sí, de moment ja coneixem les números 1, 2 i 4, i avui anirem fins a la següent, la que significa un retorn a la llum, després de la foscor que vam veure al programa anterior, de la quarta, i que ens va deixar garratibats.
2: Sí, una miqueta és la funció que tenia, no? Mm-hmm. Per cert, si us heu perdut els programes anteriors, recordeu que els podreu recuperar tots al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics. Dit això, no marxeu, que comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Com us podeu imaginar, avui ens centrarem en la sinfonia número 5, en mi bemoll major, de Sibelius, és clar, i per això estem escoltant el tercer moviment de la sinfonia número 4.
1: Sí, sí, així és.
0: En tot cas, parlant de la cinquena, per l'etapa de la vida en la qual ens trobem és l'etapa de la maduresa creativa de Sibelius. Per situar-nos, la va escriure una primera versió el 1915, però la va revisar profundament fins a arribar a la versió definitiva l'any 1919.
1: Clar, i per què l'hem volgut destacar? Perquè és que, en el fons, és una obra especialment interessant, bàsicament perquè arriba després de la foscor,
0: sí,
1: i l'austeritat de la sinfonia número 4, després d'allò que pots fer, no? Després d'enfonsar-te en la misèria.
0: No, i també de saber que el tumor no era maligne.
1: Clar, sí, sí. Amb la cinquena, Sibelius recupera, doncs, aquesta música més lluminosa, no? Més expansiva i monumental. Però no torna simplement al romanticisme de la segona, perquè amb el pas dels anys i l'experiència, doncs, la seva manera de construir la música, en el fons, doncs, ha canviat.
0: Ara, això del tumor, pels que no heu escoltat el programa anterior, la sinfonia anterior, la que tenim ara des de fons, la quarta, la va escriure en un moment en què ell tenia un tumor i no sabia si era benigna o maligna. Per això hi havia tota aquesta foscor, en bona part. És una possible lectura que han dit els que en saben realment de l'obra de Sibelius que explicaria aquesta foscor. En tot cas, la cinquena, la següent sinfonia, representa, per tant, una mena de síntesi. I torna a haver grandiositat i emoció, però expressades amb el llenguatge molt més personal que Sibelius havia desenvolupat durant els anys anteriors. Per tant, ara sí, anem a conèixer-la.

0: Com us podeu imaginar, i com passa amb les obres anteriors que ja coneixem, la Sinfonia número 5 de Sibelius té molt a veure amb la seva vida, ja que la va començar a compondre l'any 1915, coincidint amb una efemèride important, com és el 50è aniversari del seu propi naixement. Uh-huh. Una celebració, els 50 anys de Sibelius, que a Finlàndia es van convertir, podríem dir, gairebé una celebració nacional. Tant és així que el govern finlandès li havia encarregat una nova sinfonia per aquella ocasió.
1: Que bo, eh? Fas anys i t'encarreguen a tu que fas anys una sinfonia.
0: Exacte, està molt bé, no?
1: Molt bé, sí, sí. La primera versió...
0: Home, jo crec que és un bon regal per a un compositor.
1: Home, i tant. Sí, sí, qualsevol encàrrec per a un compositor és un bon regal.
0: Per qui anava.
1: Sí, sí. I clar, i així va ser, eh? La primera versió es va estrenar el desembre del 1915, dirigida pel mateix Sibelius, però el compositor no va quedar del tot satisfet i per això l'any següent doncs, em va presentar una segona versió i encara va continuar, eh? Uns anys revisant-la. Finalment, l'any 1919 doncs, va arribar a la tercera i definitiva versió.
0: Però quin era el problema i per què va revisar-la durant 4 anys? Doncs el cas és que no buscava simplement melodies boniques. Estava absolutament obsessionat en trobar la forma exacta de cada obra. Que això a mi em sembla, parlant de música, no? Què vol dir la forma exacta de l'obra?
1: La que era per ell, la
0: clar,
1: forma exacta.
0: Clar, és una qüestió molt subjectiva. Mm. És a dir, ell volia aconseguir que totes les idees musicals semblessin formar part d'un únic organisme.
1: De fet, Albert, aquesta preocupació ja apareixia una mica a les sinfonies anteriors, no? Però és veritat que a la cinquena es converteix en un dels elements fonamentals. I això passa per un canvi notable, no? En el sentit en què el marc de la tradició sinfònica centroeuropea, doncs el més habitual és que una sinfonia tingués 4 moviments,
0: sí,
1: no? És així. Doncs bé, amb aquesta cinquena, això és diferent, perquè en realitat, clar, en certa

manera podríem dir que va encara més al passat, perquè les primeres en tenien tres, però, clar, aquí podríem dir que el primer moviment, o sigui, aquesta en té tres, la cinquena, el primer moviment és la suma del primer i el segon.

0: I ara, com que ens agrada despistar, hem fet un salt de sinfonia, hem passat de la sinfonia 5 a la 7, és el quart moviment de la setena, i és que aquesta idea d'unir moviments, tal com us explicarem al proper programa, a la setena ho porta ja al límit, perquè acabarà portant aquesta idea fins a les últimes conseqüències, creant tota una sinfonia construïda com un únic moviment continu que va evolucionant.
1: Sí, sí, però Albert, no t'avancis, perquè això ja ho expliquem demà.
0: Sí, demà
1: no?
0: Ho comentarem, sí, sí.
1: Perquè,
0: sí.
1: Perquè tornant a la cinquena, i tal com hem pogut escoltar al principi, la sinfonia comença amb una mena de crida de les trompes, sobre un fons orquestral relativament tranquil. I això sonarà. A partir d'aquí apareixen petites idees musicals que comencen a créixer i transformar-se. Per tant, tornem a trobar aquella idea tan característica de Sibelius que ja apareixia en sinfonies anteriors, construir una gran estructura a partir de fragments relativament petits.
0: I això ens porta fins al segon moviment.

0: Situat ja el segon moviment de la cinquena de Sibelius, de fet, no cal ni dir-ho, aquest segon moviment és molt més tranquil que l'anterior. Ha començat amb una petita figura presentada per les fustes sobre un acompanyament de les cordes en pizzicato, i a partir d'aquesta idea, aparentment senzilla, Sibelius construeix una sèrie de variacions.
1: Sí, tot i que no tot són variacions, o sigui, no són variacions espectaculars, eh? La música va canviant subtilment.
0: Sí.
1: Apareixen nous colors de l'orquestra, petites transformacions rítmiques i també diferents combinacions instrumentals.
0: Podríem dir que, o pot arribar a semblar, no?, que aquest segon moviment funciona gairebé com un espai de calma entre els dos grans moviments exteriors.
1: Sí.
0: Però també ens mostra una característica habitual en el Sibelius madur, la capacitat de construir música de gran riquesa a partir de molt poc material. Un tio molt auster, Sibelius.
1: Home, pensant això, si comparem... A veure, totes les comparacions són odioses.
0: Sempre ho són, sí.
1: Són odioses, eh? Però jo diria que és... Més que una comparació, és gairebé el contrari, el que fa Sibelius, de la monumentalitat de compositors com, no sé, el primer que em ve al cap així...
0: Però música contemporània, ell, no?
1: Sí, sí, contemporani a Sibelius. Però imagina't, Sibelius, tal com fa això, amb la monumentalitat, per exemple, de Gustav Mahler.

0: no ens agrada gens Mahler.
1: Gens i mica. Gens. No, però ara hi pensava, és interessant, perquè a vegades tendim a simplificar, no?, la història de la música, i en aquest moment es fa això, en aquell moment es fa allò altre. Doncs fixeu-vos, en el mateix moment, quina diferència entre Mahler i Sibelius, perquè eren contemporanis.
0: Sí, sí.
1: Un fa una música molt austera, riquíssima des de la seva originalitat, diguéssim, i Mahler, tot el contrari, una música riquíssima, per sense cap mena de dubte, però d'austera res,
0: sí,
1: grandiosa.
0: Sí, perquè ell podia construir enormes sinfonies utilitzant justament orquestres gegants,
1: sí,
0: amb molts temes diferents i moviments molt extensos.
1: Amb,
0: no?,
1: l'ús del contrapunt, però des d'una perspectiva absolutament innovadora.
0: I tant.
1: És el contrapunt de Bach? Sí i no. Sí des de la matemàtica, sí, però no des del seu efecte,
0: clar,
1: sonor, no?
0: Clar.
1: Però, en canvi, Sibelius, de mica en mica, va cap al camí contrari.
0: Uh-huh.
1: Ell aquesta grandiositat no li interessa, i nosaltres no som sospitosos de que no ens agradi precisament Mahler, ens encanta, però també ens agrada la visió de Sibelius. Perquè el que feia Sibelius era concentrar, reduir i buscar que unes poques idees generin tota l'obra. Uh-huh. Aquesta tendència serà encara més evident a la setena sinfonia que podrem conèixer demà.

0: Finalment arribem al tercer moviment, que és el més famós d'aquesta sinfonia, i com podeu apreciar, ha començat amb molta energia, amb les cordes anant a tot drap, molt ràpides, i amb aquest moviment continu que anava evolucionant i apareixent diverses idees musicals.
1: I aleshores arriba un dels grans moments de tota la música de Sibelius, eh? Aquestes trompes... Bueno, ara he fet una mica de trompa d'escola, eh?
0: Ben bé.
1: Sí, perquè costa molt tocar la trompa.
0: No, i si no tens trompa, encara més, com estàs fent tu ara, que estàs fent l'air trompa. Hi ha l'air guitar i l'air trompa que toca el Pedro aquí.
1: L'air trompa, no, però tiro i diro, és que tiro i diro, queda fatal. És
0: millor... Fes un trompa,
1: ara
0: millor.
1: Ara no em sortirà.
0: Com hem d'anar bé?
1: Va. Bé, en tot cas, aquestes trompes que fan aquest...
0: És que més es llença ell, eh?
1: Sí, sí. Bueno, és així, escolta'm.
0: No, endavant.

0: Vull dir, als millors trompes del món els he sortit un gall, doncs a mi també.
1: Sense trompa. Que ets el segon millor trompa del món, no?
0: Sense trompa, sí.
1: Sense trompa, imagina't.
0: Sense trompa, sí. Però en tot cas, les trompes presenten aquesta melodia ampla i majestuosa, majestuosa, construïda sobre un característic moviment rítmic que aquest tema s'ha acabat coneixent com el tema dels cignes.
1: En el cas, el tema amb el Pedro, el tema del cigne destrempat.
0: I el meu seria el tema de l'ànec.
1: Cap a cap, l'aneguet, lleig.
0: Exacte.
1: I el nom no és casual, perquè està relacionat amb una experiència real de Sibelius. I és que durant el període en què estava treballant en la cinquena, el compositor va veure 16 cignes volant sobre el paisatge finlandès. Aquesta visió el va impressionar profundament fins al punt que el seu diari va descriure l'experiència amb una enorme emoció i va relacionar el seu cant amb el tema que estava component.
0: Clar, però fixa't, aquesta anècdota és important perquè ens mostra fins a quin punt la natura doncs era una font d'inspiració fonamental per Sibelius. Ara bé, això no significa necessàriament que la cinquena sigui una descripció literal d'uns cignes volant, com passa moltes vegades amb la seva música. La natura funciona més aviat com una experiència emocional que després, precisament, es transforma en música.
1: Això sí, podríem vincular aquest moment amb una obra molt anterior del mateix Sibelius, que té un títol que no ens costa situar al costat d'un cigne. Es titula El cigne de Tuonela.

0: tant en la cinquena com en el signe de Tuonela, hi apareix la figura, doncs, això, del signe, però d'una manera completament diferent.
1: Sí, perquè el signe de Tuonela, que estem escoltant ara mateix de fons, el signe pertany al món de la mitologia finlandesa, per tant té tota aquesta càrrega simbòlica. És un signe que neda pel riu que envolta Tuonela, que és el regne dels morts.
0: Exacte, aquí la música és més fosca, més misteriosa, gairebé immòbil, no? El corn anglès, per exemple, representa, en aquest cas, el cant del signe. Clar, a la cinquena sinfonia, en canvi, els signes provenen d'una experiència real del compositor.
1: Clar, menys mística,
0: diguéssim. Clar, i musicalment l'efecte és pràcticament oposat, ja que en lloc del món fosc i misteriós de Tuonela, doncs trobem una música oberta, lluminosa i expansiva.
1: Tornant a la cinquena, i quan arribem al final, passa una cosa del tot inesperada, que és el que us proposem escoltar tot seguit. Escoltareu al final de la sinfonia i arribarem als 6 acords finals, que són gairebé enigmàtics, una mica estranys.
0: Sí.
1: No? Els escoltem i ara ho comentem.

0: Que curiós aquest final, no?
1: Sí, sobretot perquè és com que para el temps. O sigui, en comptes de fer els
0: Sí,
1: sis
0: però,
1: acords... O
0: no,
1: sigui,
0: però un moment, però venim d'una catarsi brutal,
1: Sí.
0: l'atura,
1: Sí, exacte.
0: i de cop i volta sis acords.
1: Però fixa't, Beethoven hauria fet xan, xan, xan, xan, xan, xin, xon, i dintre del mateix tempo, dintre del mateix ritme i tal. Aquí és com realment si para el temps.
0: Sí.
1: Xan, i no saps si realment això s'ha acabat o no. Quan de sobte fa un altre acord més dissonant, veus que la cosa ha de continuar, però no saps
0: Fins
1: quan,
0: quan?
1: no?
0: Clar, podia fer, n'ha fet 6, però en podia fer 12.
1: Sí,
0: O
1: exacte.
0: 3.
1: Sí, i té aquesta cosa enigmàtica, també, eh?
0: Com sentíem, eh? Després del desenvolupament del tema dels signes portant-lo fins a aquesta catarsi, Sibelius condueix la sinfonia cap a una gran culminació espectacular. El tema reapareix amb una força extraordinària i sembla que ens dirigim cap a un gran final simfònic tradicional.
1: Però no.

0: Però no, Sibelius fa que l'orquestra interpreti 6 grans acords, tal com acabem de sentir-los ara mateix, que ens deixen una miqueta amb el pas canviat, eh?
1: Sí, i amb aquest, a més a més és el que dèiem, eh? Aquests 6 acords, entre aquests 6 acords hi han silencis més que evidents. No, o sigui, no et dona peu a dir ara continuarà. Pots pensar que sí o que no, no? Mm. De fet, no són ni petites pauses, són silencis prou llargs perquè la gent pugui arribar a pensar doncs que l'obra s'ha acabat.
0: Quan hem d'aplaudir?
1: No, exacte. Això, per part de Sibelius, és molt agosarat, perquè dius, aquí aplaudiran.
0: Clar, però si veus el mestre encara amb la batuta en l'aire, has de respectar.
1: Quantes vegades el mestre està amb la batuta a l'aire i diuen, bravo, bravo! Sí, sí. En tot cas, això genera un efecte extraordinàriament teatral i original.
0: Ara bé, per poder apreciar-ho en la seva globalitat, el que us proposem ara és anar a l'audició.
2: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una mica més de música, i ja que avui ens hem centrat en els aspectes més destacats de la Sinfonia número 5 en mi bemoll major, opus 92, de Jan Sibelius. Ara aprofitarem l'audició per escoltar-la de manera íntegra, ja que està formada per 3 moviments i, a més, no són molt llargs.
1: Exacte, els 3 moviments són tempo molto moderato, andante mosso, quasi allegretto i allegro molto. I com portem fent al llarg de tota la setmana, l'escoltarem dirigits per Clau Makela amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo.

0: Això és de tot el desenvolupament d'aquesta sinfonia.
1: Clar, ho pots veure millor després d'escoltar la seva globalitat.
0: Clar.
1: Acabem d'escoltar la sinfonia número 5, en mi bemoll major, opus 92, de Jan Sibelius, dirigida per Klaus Mäkelä, amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo. I ja ho sabeu, no tenim temps per més, només per recordar-vos que tornarem demà, com sempre, a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música, amb la darrera sinfonia de Sibelius.
0: Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
2: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista i directora de cor, Maria Mauri. Avui parlarem del cor, d'aquest espai on les veus es troben i es transformen en un sol instrument, i del treball musical i humà que hi ha al darrere. Comencem.
3: Hola, sóc la Maria Mauri Fàbregas, pianista de professió, directora de vocació i cantant amateur, i us presentaré la meva llista de peces que em representen d'alguna manera i que m'han transformat en algun moment de la meva vida. La llista comença amb el número 3 dels 4 motets per un temps de Noel de Johann Duick, Videntes Stellam, interpretat pel Cor Noctes, dirigit per jo mateixa.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
1: Johan Duixi va ser el meu professor a l'ESMUC durant 2 anys i és una persona molt generosa, amb qui he après moltíssim i amb qui he establert un vincle molt fort també, perquè tenim contacte regularment i ell sempre està obert i disposat a compartir tant la seva música com altres músiques, i és una persona que és això, una font de tant artística com de recursos. Evidentment he après molt de les seves lliçons de tècnica d'assaig i tot això, però també sobretot de parlar d'altres obres, de parlar sobre compositors. I en aquest cas ell va confiar en Noctes per la interpretació d'aquestes peces que va escriure bastant aviat, perquè això és el seu opus nou. I va ser un repte perquè eren bastant difícils, sí, harmònicament molt complexes, però n'estem molt satisfets. Noctes és un cor jove, un cor de cambra, fundat per l'Alexon Rubia, i que té la voluntat de ser una plataforma de formació per joves i on interpretem música de diferents períodes, però sempre amb una ambició artística molt alta i amb ganes de compartir i aprendre. Continua amb la peça Si estic mort, de les Estellacianes, de la compositora Mariona Vila, interpretada pel Cor Madrigal i Mireia Barrera. Aquesta peça l'he triat perquè em porta molt bons records d'un programa que hem fet amb el Cor de Cambra Arts Innova, que es deia Ànima, i que anava al voltant de temes tan transcendents com la mort, però també amb un toc d'humor.

La llista continua amb l'himne a Santa Cecília de Benjamin Britten. És una peça increïble, d'unes dimensions estètiques, poètiques, harmòniques, per mi extraordinàries, i que tenim la sort d'interpretar en un dels concerts que tenim en marxa amb el Cor Noctes, que precisament l'hem titulat Blessed Cecília, perquè aquesta és l'obra central del programa.

Bueno, sens dubte hi ha el tema del text. La veu té la capacitat d'expressar no només sons, sinó també paraules, i té aquesta dimensió extra, no?, a nivell expressiu. I després, també, per suposat, hi ha una qüestió

física, que té a veure molt amb la respiració, jo crec, i amb els ressonadors que tenim naturals del cor, del cos, perdó, que fa que sentim els harmònics d'una manera molt, molt estranya, que no passa mai d'aquesta manera, que jo crec que això fa que et connecti d'alguna manera amb una cosa molt interna i molt profunda, que, no sé, que costa d'explicar, però realment és una experiència... Cantar és una experiència molt especial i després això, que té la capacitat de transmetre un missatge textual.

La llista continua amb el Versa est in lucum del compositor sevillà Alonso Lobo i he triat aquesta versió en concret que interpreten el cor Tenebre dirigits per Nigel Short perquè el que precedeix a aquesta peça és la primera del disc que inclou l'ofici de difunts de Thomas Lewis de Victoria i aquest disc l'he escoltat moltíssimes vegades perquè trobo que és extraordinari i aquesta primera peça que no és de Victoria però és extraordinària també la volia compartir.

La llista acaba amb Ständchen de Schubert, però en la versió no de, de lit, sinó de, o sigui, de veu i piano, sinó en la versió de cor, piano i solista, que comença Tugend Leise. Aquesta peça, per casualitats de la vida, l'he interpretat bastantes vegades en diferents cors i contextos, i l'última vegada ha estat amb el cor de noies del Palau de la Música. Tenen entre 16 i 25 anys i és fantàstic perquè a mi m'agrada molt estar en contacte amb joves perquè em connecta amb el present, no? Amb l'actualitat del món.

I a més a més és un grup molt potent, que estan creant una xarxa, una comunitat bestial, que organitzen moltes activitats, es nota que hi ha molt companyerisme, i després, a més, la directora, la Montserrat Meneses, bueno, ens ho passem molt bé, és una grandíssima professional, grandíssima música, i hi ha un ambient immillorable. És que és fantàstic, estic molt contenta. I sempre és una peça que m'ha agradat molt per la història que explica, que és una serenada. Extension significa serenada. I és un... Bueno, això, un jove que li va a cantar a la nit a l'estimada i no vol fer soroll, però sí que preferiria que es despertés. Al final acaba marxant sense dir-li res.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
3: Benvinguts i benvingudes a una nova edició, aquest quart capítol d'aquesta setmana del Sincronies a Catalunya Música, un programa que dedica la seva atenció a escoltar la música que es va crear, que es va generar, que es va compondre o que es va estrenar un any concret. Fem un viatge en el temps i anem anys enllà en la història per escoltar aquestes obres, obres coetànies, que van néixer pràcticament al mateix moment, i a més contextualitzar-les i entendre tot el que hi havia al voltant, allò que llegien els diaris, els compositors i els músics que tocaven o que feien aquesta música, per entendre millor quines eren les seves inquietuds i tot el que els envoltava. Quin era l'escenari en el qual escrivien i feien tota aquesta creació musical? Això és el Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana, ja ho sabeu, marxem cap a l'any 1721, l'època de la Il·lustració.

I tot escoltant la música que es va crear, que es va generar aquest any 1721. Ara estem escoltant música de Pietro Locatelli, avui en sentirem un tastet també. Us volem fer 5 cèntims dels pensadors, dels filòsofs, de l'ambient intel·lectual que es vivia aquest any 1721, bàsicament a Europa. A l'àrea francesa eren importantíssims personatges com Voltaire, que tot i que només tenia 27 anys, ja s'havia consolidat com un provocador intel·lectual a la ciutat de París, tot i que les seves obres filosòfiques més importants van arribar més tard. També trobem en l'àrea francòfona Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, que era el baró de Montesquieu, que en aquest moment tenia 32 anys i que viu un any clau en la seva producció perquè escriu les seves famoses cartes perses. Les va escriure de forma anònima, Lettre Persane, una sàtira mordaç de la societat i de la política de l'absolutisme francès que el va catapultar a la fama. En parlarem més tard perquè aquestes cartes perses són realment un document molt interessant que va ser escrit precisament per Montesquieu quan tenia 32 anys, aquest any 1721.

I un altre personatge en el món del pensament i de la ciència, aquest any 1721, que ja tenia, atenció, 78 anys, era Isaac Newton, científic, filòsof, pensador, que havia nascut el 1643. Tot i que era conegut bàsicament com a científic, en aquella època se'l considerava un filòsof natural. Aquest any 1721, quan tenia 78 anys, exercia com a president de la Royal Society de Londres i continuava polint les seves teories cosmològiques i teològiques. Isaac Newton va morir 6 anys més tard, quan en tenia 84. També trobem a George Berkeley, un cèlebre filòsof irlandès que defensava l'idealisme subjectiu i que va publicar precisament aquest any el seu tractat científic i filosòfic De Motu, és a dir, sobre el moviment. I un dels filòsofs més rebels d'aquest moment, tot i que no gaire conegut, va ser un alemany, Christian Wolff, que havia nascut el 1679. És el filòsof alemany més influent entre Leibniz i Kant. L'any 1721, precisament, estava en plena producció de les seves grans obres sobre metafísica i lògica en llengua alemanya a la Universitat de Halle, abans de ser expulsat temporalment pel rei a causa del seu determinisme. Déu-n'hi-do, quin personatge! Però ara us parlem d'aquest personatge i d'aquesta obra tan interessant, Montesquieu i les seves cartes perses, que van néixer, es van escriure aquest any 1721.

De fet, l'elecció de dos personatges exòtics, dos perses, va permetre indirectament a Montesquieu la possibilitat de criticar els europeus del segle XVIII, especialment els francesos i els seus costums, cosa que normalment era impossible a l'època. Us imagineu mai de la història un francès parlant malament de França? Doncs Montesquieu ho va fer en aquestes cartes perses. Tot i això, la novel·la va ser publicada anònimament i a la ciutat d'Amsterdam, no pas a París. A la introducció de les cartes perses, Montesquieu nega ser-ne l'escriptor i diu que només havia traduït el llibre. Sortia com a traductor. Cartes perses està escrit en forma de novel·la epistolar i té 161 cartes. I són bàsicament conegudes per la crítica que feia l'autor a diversos aspectes de la societat francesa. De fet, Montesquieu es burla dels francesos, el text és sarcàstic i és un mirall molt cruel dels costums i dels hàbits dels francesos d'aquella època. Un dels aspectes més importants que Montesquieu denuncia en aquesta novel·la epistolar és la monarquia. Anomena aquest sistema una arma fatal, perquè els tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial, són units en una sola persona, el rei. No se salven cartes perses ni tan sols el sistema judicial francès. Déu-n'hi-do, Montesquieu, com disparava amb bala.

I un altre tema de les cartes perses, que és una obra, recordem-ho, d'aquest any 1721, completament coetània, absolutament coetània de tots aquests autors que estem escoltant i d'aquesta música que estem sentint de fons, és el comportament dels francesos, que especialment es mostra descrivint les dones, la dona francesa. En principi, els dos perses admiren la llibertat de les franceses, però després observen com aquesta llibertat es transforma en autoritat i en poder de la dona sobre l'home. Ai, ai, ai. A més, Montesquieu critica la importància que atorga la dona a la seva aparença. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina crítica mordaç que fa a la societat francesa Montesquieu en aquestes cartes perses que són del 1721. Sincronies. I ara us proposem escoltar música d'un compositor del qual ja n'hem sentit algun concerto grosso. Aquest compositor, Evaristo de l'Abacó, nascut a Verona el 12 de juliol de 1675. Per tant, aquest any 1721 tenia 46 anys. És l'any en què es va publicar el recull Opus 5 de 6 concerti grossi. Aquests concerti grossi a piu strumenti. Un recull de concerts realment brillant, en un estil purament barroc, italià, però que obren una miqueta la porta al classicisme incipient, ja que treia el necessari.

Ro en aquest repertori d'Evaristo de Labaco, aquest compositor del qual gairebé no en sentim mai música, és una autèntica llàstima. Ja us en vam parlar i us vam fer 5 cèntims de la seva biografia, un personatge que va viatjar molt també i que va compondre 66 obres, de les quals ara us en proposem escoltar una altra. Ja en vam sentir una ara fa uns dies, aquí al Sincronies dedicat al 1721. Ara us proposem escoltar el número 6 de l'Opus 5, aquest recull que va ser publicat al 1721. Aquest concert, aquest concerto grosso número 6, en re major, té 4 moviments: allegro, aria cantabile, chacona, allegro spiccato i rondo allegro. És un concert que voreja els 12 minuts i que sentirem interpretat pel conjunt Il Tempio Armonico, que són els solistes de l'orquestra barroca di Verona que dirigeix Alberto Rassi. Sentim-lo.

0: Doncs aquest era el Rondó Allegro que posa punt i final en aquest sisè concert dels sis que integren l'Opus 5, aquests concerti grossi a piu instrumenti del compositor nascut a Verona, Evaristo Dall'Abaco. Evaristo Felice Dall'Abaco tenia 46 anys el 1721 quan li van publicar aquest Opus 5 que conté aquests sis concerts, i aquí n'hem escoltat un, el sisè, que dura encara en un quart d'hora i que té cinc moviments: Allegro, Aria Cantabile, Chacona, Allegro Spiccato, Rondó i Allegro. Una autèntica descoberta de música barroca italiana del nord d'Itàlia, d'un gran violinista, també era molt bon violinista, que va treballar bàsicament a la cort de Munic, a la cort del príncep elector de Baviera, Maximilià II. Va viatjar molt, però va acabar vivint bona part de la seva vida a la ciutat de Munic, on va morir el 1742, el dia exacte que feia 67 anys. Evaristo Dall'Abaco, tota una descoberta.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I ara marxem cap a Itàlia. En aquest any 1721, qui treballava a cor que vols era un gran violinista, Pietro Antonio Locatelli, un d'aquests compositors que han quedat a l'ombra dels grans monstres de la música barroca de tots els temps. Locatelli va ser molt cèlebre i famós en la seva època, no només a Itàlia, sinó arreu d'Europa. Va viatjar en diverses ocasions a Anglaterra. Era un violinista molt reputat. Va néixer a Bèrgam el 1695, vol dir que aquest any 1721 tenia 26 anyets i va compondre aquesta música.

Estem sentint un tastet dels 12 concerti grossi de l'Opus 1, la primera publicació d'aquest compositor italià nascut a Bergam, Pietro Antonio Locatelli. El seu Opus 1 són 12 concerts, concerti grossi, publicats a Amsterdam, el 1721, atenció, abans que publiqués Antonio Vivaldi, que era més gran que ell. Li portava gairebé 20 anys, doncs Locatelli era tan cèlebre que publicaven els seus concerts a la ciutat d'Amsterdam. Aquests concerti grossi són obres realment molt brillants, monumentals en algun cas, inspirades en el model d'Arcangelo Corelli. Són famosos per la seva enorme exigència tècnica que reflecteix el mestratge que tenia com a violinista, Locatelli. La col·lecció completa es distribueix en 12 concerts escrits per a 4 i per 5 veus i que abarquen tota mena de tonalitats, des del do menor fins al fa major, que això encara dificulta més, d'alguna manera, la seva execució. De fet, aquest és el primer opus publicat de Pietro Antonio Locatelli, que tenia, insistim, 26 anys quan els va compondre, o si més no, quan van ser publicats. Probablement ja els tenia en cartera des de feia anys. Ara en sentirem un d'aquest opus 1 interpretat per Il Giardino Armonico, que dirigeix Giovanni Antonini.

Era música de Pietro Antonio Locatelli, aquest compositor que tenia 26 anys el 1721, va néixer a Bèrgam el 1695 i va compondre, o si més no, es van publicar, això val la pena especificar-ho, perquè probablement els va escriure en els anys anteriors, aquests 12 concerti grossi que van ser recopilats en l'Opus 1 i publicats a Amsterdam aquest any 1721. Concerts que, a més, són molt exigents per al violí, perquè Locatelli era un excel·lent violinista.

Locatelli és l'autor d'aquesta música que sentim. Recordem que va ser un nen prodigi. El gener de 1711, quan tenia només 16 anys, va ser enviat a estudiar amb Arcangelo Corelli a la ciutat de Roma. Ell havia nascut a Bèrgam. Entre els anys 1717 i 1723 va ser sol·licitat per interpretar obres a l'església de San Lorenzo de Damaso. I l'any 1725 va ser nomenat mestre de capella. Més endavant va viatjar a la ciutat de Munic, el 1727, ja tenia 32 anys, i també va anar a Berlín. Finalment, Locatelli es va instal·lar a la ciutat d'Amsterdam, on es va dedicar bàsicament a l'ensenyament. Va ser mestre, entre d'altres, de Jean-Marie Leclerc, però va deixar de fer concerts públics, només en feia de privats. En la seva obra inicial s'observa la influència del seu mestre, que va ser Arcangelo Corelli, i en obres posteriors també la influència d'Antonio Vivaldi, que recordem-ho que gairebé li portava 20 anys. En les seves peces per a violí, Locatelli utilitza la tècnica virtuosística, fa servir cadències molt llargues, on deixava anar tot el seu virtuosisme, especialment en el registre agut, amb dobles cordes i amb canvis de posició molt ràpids que molt pocs violinistes en aquella època podien fer. Ara ho podrem comprovar perquè us proposem escoltar un d'aquests 12 concerti grossi de l'Opus 1 que van ser publicats a la ciutat d'Amsterdam, on, recordem-ho, va viure Locatelli molts anys, el 1721. De fet, Locatelli va morir el 30 de març de 1764 a la ciutat d'Amsterdam. Tenia 68 anys. Escoltem un d'aquests concerti grossi de l'Opus 1 de Pietro Antonio Locatelli interpretat per Il Giardino Armonico.

Hem sentit un dels seus concerts de l'Opus 1, que és un recull de 12 concerts per a 4 i 5 parts, música per a instruments de corda i baix continu. Aquí acabem de sentir el concert número 11 d'aquest recull de 12. I en aquests minutets finals ens queda temps just per escoltar-ne un altre, un dels més breus d'aquest recull de l'Opus 1, aquests concerti de Pietro Locatelli. És el concert número 4 d'aquest recull, que dura 7 minutets i escaig, i ens ve molt de gust de proposar-vos-el i acabar així aquest quart capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1721. Ara sentirem, però, una versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz, enregistrada pel segell Harmonia Mundi. Escoltem, doncs, aquest concerto número 4 de l'Opus 1 de Pietro Locatelli.

0: Una altra joia, música barroca, en estat pur, en ple esplendor, en aquest 1721, música d'un compositor italià que es va passar mitja vida viatjant, que va viure molts anys a Anglaterra també, que va ser coetani de Georg Friedrich Händel, Pietro Locatelli, es diu aquest compositor, l'autor d'aquest seguit de concerts, 12 concerts aplegats en l'opus 1, el seu primer opus, un seguit de concerts per a 4 i 5 parts en baix continu, del qual n'hem pogut escoltar 3, el número 9, el número 11, més extens, més brillant probablement, i aquest quart concert, més breu però realment també lluminós. Pietro Locatelli, un compositor ben actiu aquest any 1721, aquí hem sentit la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Avui hem passejat per Itàlia, pel 1721, per escoltar compositors que estaven plenament actius aquest any 1721, de Labaco i Locatelli. I atenció, perquè demà tornarem a escoltar música de Johann Sebastian Bach. Sentirem una de les seves suites orquestrals, la que consta del cert que va ser composta durant la seva època a Köthen i probablement al 1721. I també escoltarem una curiositat d'un altre italià, d'aquests que ha quedat una miqueta a l'ombra de Vivaldi i de Scarlatti. Ens referim a Giovanni Battista Bononcini, que al 1721 tenia 51 anys i d'aquí escoltarem una de les seves cantates profanes. Música operística, podríem dir, de petit format, però molt interessant. Giovanni Battista Bononcini demà acompanyarà a Johann Sebastian Bach en la selecció de l'últim capítol d'aquesta setmana dels Sincronies de Catalunya Música. Gràcies per ser-hi, us ho agraeix aquest qui us parla.

0: Parla Xavier Echevarria, que espera i desitja que demà ens tornem a trobar a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. Que passeu un molt bon dia.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El violoncel·lista Yo-Yo Ma va crear el 1998 un projecte intercultural, The Silk Road, per promoure la col·laboració i l'intercanvi de cultures, inspirant-se en els moviments culturals euroasiàtics que havia propiciat la mil·lenària Ruta de la Seda. Yo-Yo Ma ha connectat des d'aleshores músics d'estils, gèneres, cultures i tendències molt diferents per crear els treballs d'aquest projecte artístic, que ha retratat fins ara en una dotzena d'àlbums.

el Silk Road Ensemble del violoncel·lista Yo-Yo Ma amb els vocalistes Gregory Porter i Lisa Fisher en aquesta versió de l'estàndard de Frank Loesser i Hoagy Carmichael, Heart and Soul.

Una altra de les connexions de Yo-Yo Ma i el Silk Road Ensemble amb el món jazzístic és aquesta col·laboració amb el pianista Vijay Iyer, un dels exponents del jazz contemporani novaiorquès que s'afegia a aquesta formació per tocar la sisena part de la playlist Sense Fronteres, un altre dels projectes de la banda intercultural que convida també a tocar en aquesta llista de cançons Sense Fronteres el pianista i compositor John Zorn.

aires yiddish en aquesta composició de John Zorn per al Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma, Brielle, que el violoncel·lista posa de costat en aquest projecte amb la música del compositor libanès Rabih Abou Khalil.

El Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma travessant fronteres amb el vals àrab de lutista i compositor libanès Rabi Abou Khalil. Yo-Yo Ma va passar el relleu de la direcció musical d'aquest interessant projecte a la cantant Rhiannon Giddens el 2020.

Rhiannon Giddens, solista del Silk Road Ensemble, en aquesta versió d'una cançó de Cecil McLaurin Salvant, Have You Seen My Man? Aquesta gravació era del 2024. I marxarem amb una col·laboració antiga de Yo-Yo Ma, aquesta que l'any 92 havia fet amb el vocalista Bobby McFerrin, Hush, que d'alguna manera és la llavor del que acabaria convertint-se en el projecte intercultural Silk Road Ensemble. Ja sabeu que a les 11 en punt tornem a obrir el nostre club per oferir-vos una mica més de jazz. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música avui per sentir el quart concert de la setmana temàtica que hem centrat en la segona edició de la Marató de Cambra a l'Auditori de Barcelona, que el 13 de desembre del 2025 va presentar 5 concerts consecutius i gratuïts dedicats al talent local i al nostre patrimoni musical. Avui ens acompanyen dues de les figures més consolidades del panorama musical català, el clarinetista Joan Enric Lluna i el pianista Josep Colom. El programa que presenten explora les sinergies que neixen de les trobades creatives entre intèrpret i compositor i fa un recorregut per la música que es construeix a través d'aquest diàleg d'una mirada compartida. Una cooperació que a la primera part ens portarà obres marcades per la relació entre Joan Enric Lluna, Josep Colom i el compositor Benet Casablanques. Entre aquestes obres hi haurà l'estrena dels 7 haikus per clarinet sol. A la segona part podrem sentir la segona sonata per clarinet i piano de Johannes Brahms, una de les 4 obres magistrals que el compositor alemany va escriure després de conèixer el clarinetista Richard Mühlfeld. I encara per començar l'audició, dues obres compostes respectivament pel clarinetista Joan Enric Lluna i el pianista Josep Colom. Dues partitures que mostren un cop més aquest esperit d'intercanvi. Del clarinetista valencià Joan Enric Lluna sentirem la versió per clarinet i piano de l'homenatge a Rodrigo, la seva primera composició, que és del 2019. És una mirada personal i afectuosa. Lluna parteix de 4 temes coneguts de Joaquín Rodrigo i els transforma en una fantasia. Comencem així, doncs, amb aquest homenatge a Rodrigo per clarinet i piano de Joan Enric Lluna.

Joan Enric Lluna i Josep Colom ens han ofert l'homenatge a Rodrigo per clarinet i piano, una obra signada pel mateix clarinetista Joan Enric Lluna. L'esperit d'intercanvi continua amb l'obra de Josep Colom, que prolonga el diàleg creatiu amb una fantasia per clarinet i piano que consta de dues peces que juguen amb les ressonàncies de compositors d'altres temps.

Sentíem la fantasia per clarinet i piano de Josep Colom, que ell mateix tocava al costat del clarinetista Joan Enric Lluna. En aquest concert, els intèrprets exploren les sinergies que neixen de les trobades creatives entre intèrpret i compositor. I ara ho fan amb un dels grans noms de la creació musical contemporània a Catalunya, Benet Casablanques, de qui el duet va enregistrar el 2022 l'obra completa per a clarinet, juntament amb la resta d'integrants dels Monoents. L'obra de Casablanques sempre està marcada per vincles amb altres llenguatges artístics. Sovint parteix d'un poema, d'un autor o d'una imatge que transforma en música. El mateix compositor ha explicat en diverses ocasions que posar música a poesia implica una empatia immediata, que quan es recita una poesia, la música ja s'insinua sola. Doncs de Benet Casablanques, el clarinetista Joan Enric Lluna estrena els 7 haikus. Després, sense interrupcions, Josep Colom interpreta l'aforisme per piano, una obra molt breu escrita a la memòria de Gemma Romanyà, una empresària i mecenes cultural. I encabat, encara de Casablanques, tots dos intèrprets ofereixen el poema per clarinet i piano, una pàgina del 2000.

Concert de la Marató de Cambra a l'Auditori, a càrrec de Joan Enric Lluna, clarinet, i Josep Colom, piano. Hem començat amb l'estrena dels 7 haikus per clarinet, després hem sentit l'aforisme per piano i han acabat també de Benet Casablanques el poema per clarinet i piano. Amb el mateix esperit de treball conjunt que recorre tot el programa, arribem a l'última proposta. És una de les 4 peces que Johannes Brahms, a punt de retirar-se, va compondre en homenatge a Richard Mühlfeld, el clarinetista de l'orquestra de Meiningen. Fascinat per la capacitat que tenia Richard Mühlfeld d'extreure totes les possibilitats tímbriques i expressives del clarinet, Brahms va compondre una sèrie d'obres magistrals destinades a un instrument que havia explorat molt poc. Són el trio, el quintet i les dues sonates. 4 partitures que marquen una nova concepció de l'instrument i de la seva funció en la música de cambra i que són, alhora, un exemple del gust i l'habilitat de Brahms per la combinació poc habitual d'instruments. Brahms valorava una sonata per les seves qualitats formals, més que no pas pels efectes espectaculars d'una interpretació brillant. I a la segona sonata per clarinet i piano en mi bemoll major que ara sentirem, Brahms planteja un mateix paisatge contemplat des de múltiples angles amb un motiu que retorna persistent.

0: Música de gran bellesa interior que revela una admiració íntima. És la sonata per clarinet i piano en mi bemoll major, opus 120, número 2, de Johannes Brahms, que va dedicar al clarinetista Richard Mühlfeld. Ha estat l'última edició d'aquest quart concert de la Marató de Cambra a l'Auditori de Barcelona, que Catalunya Música va enregistrar el desembre del 2025. El clarinetista Joan Enric Lluna i el pianista Josep Colom ens han presentat un programa que explorava les sinergies que neixen de les trobades creatives entre l'intèrpret i el compositor. I amb aquest esperit han fet un recorregut per peces de Johannes Brahms, Benet Casablanques, amb l'estrena dels 7 haikus per clarinet sol i per dues obres signades per ells mateixos. Demà arribarem al final de la setmana temàtica que dediquem a la Marató de Cambra i ho farem amb la Camerata Penedès i la violinista Vera Martínez Mener i dos grans noms de la música russa, Tchaikovsky i Shostakovich. Per si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Fins aquí el quintet de corda en do major d'Oig 956, una de les últimes composicions de Franz Schubert. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec del quartet Diotima al costat de la violoncel·lista Anne Gastinel.

0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 8 d'octubre, hem arribat a...

0: L'equador d'una setmana, d'una nova setmana, i com cada tarda som aquí de 6 a 7, a l'Assaig General, ja ho sabeu, un espai per la música, les notícies i avui també la dansa.
1: I ara és moment de saber què ens ocupa avui.

I abans d'acabar, també us parlarem d'una nova convocatòria, el Premi Cançó de Barcelona, una iniciativa de l'Associació Gremi de Rebenedors. Ens en parlaran el seu president Francesc Sandil i Joan Magraner, que és membre del jurat. Doncs això és el que tenim preparat per avui, un menú amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs per tancar el segon cicle d'Orgue Magí Puntí, coincidint amb el dia de la Seu, l'organista Álvaro Metzger acompanyarà musicalment una pel·lícula de cinema mut a través de les seves improvisacions en directe. Aquesta sessió tindrà lloc demà a la nau central de la Basílica, a la Seu de Manresa, i avui, les vigílies, justament, doncs l'Álvaro passa pel programa per presentar-nos com ho està preparant. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I bé, suposo que ho tens tot molt tant al cap com als dits, i ara potser això és com quan feies exàmens de petit, que un cop ja has estudiat, el vespre abans potser val més oblidar-se del que vindrà, no? I no pensar-hi tant.
1: Sí, més o menys. Tot i que encara he d'acabar de preparar. Perquè... Sí, perquè la pel·li és molt llarga i passen moltes coses, vull dir, és una pel·li bastant dinàmica. Ja coneixem tots les pel·lis del Chaplin, no? Però bueno, en principi ho tinc tot ben preparat i ben apamat.
0: Bé, encara que les coneguem, ara ens explicaràs coses, perquè quan vam veure la programació del cicle ens va cridar molt l'atenció aquest concert per diversos motius. D'entrada, no sé si se'n pot dir un concert estrictament, no és la primera vegada que veiem que es combina l'orgue en directe per posar música en una pel·lícula muda, però... Això passarà en una església, a la Seu de Manresa, i tot plegat, bueno, es va cridar l'atenció, i a més així de passada també et coneixem. Com et va arribar la proposta, si ho recordes? O en què consistia la proposta, això per començar?
1: Bé, la proposta consistia bàsicament en projectar una pel·lícula i jo posar la música, la banda sonora, diguem, en directe, improvisada.
0: No era necessàriament aquesta pel·lícula, que la vas triar tu?
1: No, la pel·lícula me la van deixar lliure, diguem. I a veure, a mi sempre m'ha agradat, no sóc un gran entès de Chaplin, però sí que he vist les més importants, no? I vaig pensar, hosti, això quedaria, crec que quedaria molt bé. Mm-hmm. Sí.
0: Ho has fet alguna vegada fins ara? Així com és improvisador, sabem que ho ets, tant a l'orgue com al piano, però un concert que sigui tota l'estona improvisació?
1: Mira, fa uns anys, no sé si 4 o 5 anys, vaig improvisar també a Granollers una pel·li sobre Jesús, una pel·li que encara era més antiga, eh? Jo tenia més de 100 anys. Però clar, era un altre estil de pel·lícula, era molt més lenta i durava com la meitat. Llavors sí que tinc experiència amb això, però no té res a veure amb el Chaplin. Això és un repte bastant més gran.
2: I et podem preguntar, Álvaro, quina pel·lícula has escollit? No perquè ens l'expliquis, que seria molt llarg d'explicar, però una mica perquè ens fem una idea del que hi passa. Segur que moltes coses, com dius.
1: Sí, passen bastantes. Jo vaig triar la pel·li de The Gold Rush, que en castellà la van traduir com La Quimera de l'Oro. Mm. I, a veure, l'argument és senzill. És el Charles Chaplin, el Charlotte, que se'n va a buscar or. I, bueno, llavors té tot d'aventures, problemes, s'enamora... Bueno, i al final... Ara, bueno, puc fer spoilers, no? Ja crec que la pel·li té 100 anys. Yeah. Al final, bueno, es torna milionari i acaba amb la noia que li agrada. Mm-hmm.
0: Tot això, si fossis compositor, que de fet d'alguna manera ja ho ets, et preguntaríem què és el que té o ha de tenir una pel·lícula perquè tu et doni motiu perquè les músiques siguin doncs, molt contrastades, no? Que suposo que és el que passa, que me la imagino molt ràpida la pel·lícula, amb moltes escenes petites, i això potser tu et dona joc per cadascuna il·lustrar-la d'una manera diferent, no?
1: Sí, és curiós. Jo crec que, clar, jo no sóc expert en bandes sonores, però jo crec que les pel·lis avui es fan diferents. Abans, si mires les pel·lis de Disney, totes les pel·lis antigues, hi ha moments, per exemple, que igual són un o dos minuts d'un vals, per exemple, que estan ballant allà, i llavors hi ha moments que són molt més dinàmics, que està el Charles Chaplin, es cau, després es cau la porta, ve un os, i llavors aquí sí que has de fer molts efectes, tipus les sèries aquestes del Bad Bunny, no? que tot està com il·lustrat a nivell musical. O sigui, es cau alguna cosa i fa pium... I després es dona

0: cop i fa pa, i així, és molt, molt d'efectes, però hi ha la combinació d'aquestes dues.
1: I per tant vol dir que hi ha música durant tota la pel·lícula, és a dir, és una banda sonora que, bueno, també et podries permetre potser quedar-te callat uns minuts, no sé si ho fas, però si no, és ben bé una tirada llarga de més de dues hores de música?
0: No, és la pel·li... Ell té dues versions. Ell va fer una pel·li d'una hora i mitja al 25, que aquesta era muda, perquè encara no hi havia so. Llavors, el 42 va fer la versió, la que coneixem avui dia, que la va retallar i dura una hora i cinc minuts.
1: Val.
0: I aquí és on li va posar els diàlegs, la narració i la música. Llavors, bàsicament sí, és una tirada d'una hora. Sí que hi ha moments que para, però són moments molt concrets, quan algun personatge ha de dir alguna cosa important, o, però no són més, mai són més de cinc segons. Clar, bueno, jo tinc llibertat per fer el que vulgui, però en principi sí, és una hora sense parar.
1: Per tant, hi ha una part de la música que sí que la va posar Chaplin, entenc,
0: sí.
1: I tu jugues amb la resta. És a dir, la teva improvisació consistirà realment en posar-hi música nova o has escollit peces del repertori que tinguessis i que per algun motiu puguin anar-hi bé?
0: Mira, o sigui, Charles Chaplin quan la va musicar, segons tinc entès, ell va posar la música, però sí que és veritat que hi ha molts moments que és un tema, per exemple, un tema pel Chaplin que el va reprofitant. O hi ha alguns moments que sí que sents alguna peça de Brahms o alguna cosa així que és clàssica, no? Però bàsicament el que faré jo és posarem la pel·li muda, tindré el meu company, el meu amic, el Josep Ferrer, farà la narració en directe i els diàlegs, i jo l'improvisaré tota. O sigui, la pel·li estarà completament en silenci, només se sentirà l'orgue.
1: Mm-hmm. Aleshores, tot això, més preguntes, tot això com s'estudia? Perquè no sé si seria una opció escriure't el que tu improvises i aleshores estudiar des de la partitura, suposo que no. És a dir, que l'estudi ha d'anar per una altra banda, no? Em sembla que has vist la pel·lícula moltes vegades, això per començar, per anticipar-te i saber ja tot el que passarà en viu, no?
0: Sí, clar, a veure, jo no sóc expert en això, però la manera que jo ho he entès és et mires molts cops la pel·li, detectes on estan els moments així més vius i tal, i el que he fet jo és... Hi ha alguns temes que sí que els tinc preparats, per exemple, quan va parlar neu, li fico el tema aquest de Tchaikovsky, tam-tam-tam-tam-tam-tam... Hi ha moments que els tinc preparats, i vale, aquí faré un vals. Llavors, el que he fet és, m'he fet la pel·lícula i he anat ficant anotacions de tot. Aquí posaré música trista, aquí posaré música alegre, aquí música animada, aquí tensió. Hi ha molts moments de tensió, llavors poso tensió. I llavors, quan veig tensió, penso, vale, aquí puc fer acords de sèptima, escala tonal, coses així. Així és com m'ho he preparat jo. Hi ha alguns temes que sí que sé el que faré, i hi ha altres que, bueno, els aniré fent sobre la marxa. Evidentment, tinc una idea de tota la pel·lícula en general.
1: Per tant, quan l'has vist, la pel·lícula ha estat... No has tirat al sofà, sinó has assegut el teclat ja.
0: Sí. El teclat, l'ordinador...
1: Provar coses, eh?
0: Sí, i a l'orgue també.
1: Clar. I ara que dius això, parlem de l'instrument, és a dir, evidentment l'orgue et dona moltíssimes possibilitats, perquè tu ets pianista també i podries fer el mateix al piano. Suposo que em diries que seria una mica més senzill perquè no tens la possibilitat de canviar registres, no? Però l'orgue justament et dona més possibilitats, que suposo que aprofitaràs, no?
0: Amb el piano seria més simple, perquè no, només tens un teclat i ja està. I amb l'orgue, realment improvisar amb l'orgue és algo fascinant, perquè és que les combinacions que pots fer no te les acabes. Llavors, és molt més divertit amb l'orgue, realment, perquè ara li fiques una trompeta, ara li fiques unes flautes, ara amb el pedal pots jugar a fer els trons o el que sigui, però clar, també és molt més estressant en el sentit de que tens infinites possibilitats i llavors tu has de preparar més.
1: I has parlat d'aquest acompanyant teu que llegirà els diàlegs. Per altra banda, tindràs un registrant o això t'ho fas tu mateix?
0: Això m'ho faré jo mateix, perquè l'orgue de Manresa és modern, diguem, la consola és moderna, i en els orgues moderns tu pots, realment és com un ordinador, tu pots gravar les combinacions i dius, vale, tens uns botonets, bàsicament, i vas dient, vale, ara 1, 2, 3, fins al 300, si vols,
1: sí.
0: I tu ja t'ho has guardat prèviament. Llavors, la idea és què m'ho faré jo.
1: Exacte, i també volia parlar de l'orgue concret de la seu de Manresa, és a dir, que també si això mateix ho fessis amb un altre instrument, podria ser una experiència molt diferent,
0: sí.
1: Perquè el so seria diferent, no?
0: Sí.
1: En aquest sentit, bé, des de Manresa et conviden, per tant, l'instrument havia de ser aquest. Jo no sé si tu el coneixies abans i havies tocat mai, o també com t'hi has familiaritzat i quines possibilitats té sonores.
0: No, jo l'orgue de Manresa no el coneixia. Saps què passa? Molts orgues són, a vegades tenen una història llarga, saps? Que a vegades hi havia un orgue allà, després agafen els tubs, canvien de lloc, després ve un altre organel i fica una consola nova. Clar, són instruments que... Llavors aquest orgue, a mi realment m'agrada molt. És un orgue més aviat romàntic, diria jo, i està restaurat. I, bueno, realment té tots els registres per poder fer el que vulguis. La cosa és que la seu és molt gran, és una església molt gran. Llavors, l'únic que has d'anar amb cuidado és de no anar molt ràpid, perquè comença a reverberar i allà no s'entera ningú del que està passant. Aquesta és la cosa. Però és un orgue molt complet, està en molt bon estat i a mi m'agrada molt. No sé com se sentirà des del públic, però...
1: Però tu has hagut d'anar-hi unes quantes vegades a provar això, l'acústica. I aleshores, com ens hem d'imaginar la disposició? Perquè això és una església...
0: Sí.
1: Una pantalla molt grossa per veure la pel·lícula i la consola tu centrat al davant per anar-la veient al mateix lloc o amb un monitor, com va això?
0: No. Bueno, és que clar, també la consola orga cada església és un món. A vegades està a l'orga, a vegades està a distància. En aquest cas, la consola està al cor, però està com en un costat. O sigui que a mi realment no se'n veu. La pantalla estarà davant de l'altar, davant dels bancs del públic, diguem. Una pantalla molt gran, ficaran la pel·lícula i jo estaré allà darrere amb el Josep narrant i jo no, en aquest cas, no seré protagonista. És veritat que quan fan concerts d'orgue allà, molts cops fiquen càmeres i fiquen teles perquè la gent pugui veure l'organista. Però en aquest cas vaig pensar que no, realment el protagonista era la pel·lícula, no calia ficar tampoc tants estímuls a la narració, pantalla per mi, pantalla per la pel·lícula, no. Simplement serà una pantalla davant del públic i que vagin veient la pel·li.
1: I tu la veuràs, això, tindràs una pantalla, un televisor...
0: Clar, jo tindré la meva pantalla davant de l'orgue, com el faristol, diguem.
1: Mm-hmm.
0: Sí, sí.
1: Doncs tot això passarà demà divendres a les 8 del vespre. No sé si recordes quan va ser que vas tenir notícia que havies de fer això, i més o menys per tenir una idea de quant de temps has passat preparant aquest concert i si això és molt diferent del que passaries preparant un concert de repertori normal, per dir-ho així.
0: Home, això fa mesos que ho faig. Però també és veritat que, bueno, a la vida del músic, doncs, bueno, vas tenint coses i més a... Bueno, almenys la meva vida fas coses molt diferents, no? Ara toques amb l'orquestra, ara toques amb cantants, amb cors... Llavors, això, igual he estat 3-4 setmanes preparant. Primer em vaig mirar la pel·li amb calma i després ja comences a prendre punts. Bueno, m'hagués agradat fer-ho més temps perquè, evidentment, que saps la típica pel·li que l'has vist tantes vegades que ja et saps totes les escenes? I clar, això seria ideal, no? Si me la sapigués de memòria, o la pel·li que saps els diàlegs.
1: Sí.
0: Allò és perfecte. Però, evidentment, no hi ha hagut temps. Però, bueno, ja et dic, 2-3 setmanes de treball, sí.
1: I evidentment, serà una ocasió única, eh? És a dir, moltes vegades parlem de concerts que s'ofereixen en diferents llocs, però en aquest cas és una fórmula que difícilment la pots exportar a un altre lloc, no? No sé com... Bueno, o que un programador doncs, també se li acudeixi fer això, no?
0: Mira, sí, de moment només tenim aquest concert, però sí que és veritat que jo trobo que és un format que és com molt... Ho trobo molt atractiu, saps? A veure, és veritat que els concerts d'orgue a vegades, sobretot quan no tens visió de l'organista ni res, clar, tu estàs allà plantat mirant a l'altar una hora i mitja i a vegades es pot fer una mica feixuc. Sobretot si no estàs molt familiaritzat amb la música, amb el compositor. Clar, jo que sóc organista, si sento pues, la tocada em fa, a mi em motiva, jo no necessito veure. Però en aquest sentit, això de passar una pel·li, que no sé, ho trobo com molt atractiu i és una cosa que ja s'està fent a l'Auditori, al Palau, que fan les pel·lis amb música en viu i realment sempre omplen. O sigui, jo crec que és de les coses de música clàssica que més tirada té, diguem. Per tant, bueno, de moment faré aquest concert, però no sé, en el futur. Home, i també com que m'ho he preparat, vull dir,
1: clar,
0: no estaria malament. O fer alguna altra pel·li de Chaplin, no? És que totes són boníssimes, la veritat.
1: Molt bé. Álvaro, ja que avui ets aquí, vols que parlem una mica d'altres projectes? O, bueno, ara ho has dit, fas coses molt, molt diverses, tu. De fet, abans que això, no sé si podem repassar breument com vas arribar a l'orgue, que és un instrument que tampoc és el més... Ara sé que n'hi ha molts d'organistes, però va una mica com per generacions, no? I no sempre ha tingut la popularitat que té ara, potser. No sé si estàs d'acord.
0: Bueno, home, sempre serà un instrument que... A veure, no hi haurà tants organistes mai com pianistes o un violinista. Sempre és una cosa més, bueno, un reducte, no?, de la gent. Però Jo vaig arribar bàsicament perquè quan estava a l'Escolania, al tercer any, com que tenia un bon nivell de piano, doncs em van afegir a l'hora.

0: orca com a instrument. Llavors allà és quan vaig començar una mica amb me'n recordo amb el pare Abad Cassià, que llavors ja era bastant gran.
1: Quin luxe, no? Sí,
0: sí, sí, sí, és una gran persona. Vaig començar, llavors anava a combinar els tres instruments, l'orga, el piano i el cello. Clar, l'orga és un instrument que quan hi entres i veus que has de començar a tocar amb els peus, espanta. Dius, bueno, no sé si a nivell psicomotriu soc capaç jo de fer això. I és curiós perquè t'hi vas trobant i al final sí que ets capaç. Pues has de practicar molt, evidentment.
1: Bueno, clar, amb les hores d'estudi que calguin, no?
0: Sí.
1: Però ara diríem, vaja, jo del violoncel no ho sabia, suposo que l'has descartat o sí, no t'hi dediques.
0: El violoncel va caure perquè no podia tenir tres instruments, era massa.
1: Però dos sí, ara combines piano i orga amb naturalitat.
0: Sí. És veritat que surten concerts d'orga perquè, a veure, parlant clar, és molt pràctic, no? Vas a una església a fer un concert amb un cor, sobretot jo acompanyo molt cor, i llavors ja tens l'orga allà, i si està en bon estat, pues no has de llogar amb piano i no tens lius. Llavors, en aquest sentit, potser sí que faig més concerts amb orga que amb piano, pròpiament. Però bueno, els combino els dos i, no sé, m'agraden els dos, té la seva cosa. És veritat que l'orga sempre és una mica més estressant perquè no és com el piano, que vas allà, pum, toques i ja està, no? L'orga t'ho has de preparar i normalment has d'anar el dia abans, has de fer els registres, necessites algú que et passi pàgina, algú que t'ajudi, normalment, llavors és una mica més, bueno, una mica més mal de cap. Però després, si tens un bon orga, clar, és que l'orga és un instrument que és increïble de tocar, és que cada cop ho deixes moltíssim. Mm-hmm. Sí.
1: Ja hem parlat, no només per motiu d'aquest concert, que és bàsicament una improvisació, sinó que, vaja, que tens facilitat o que t'agrada aquesta disciplina, que no tots els intèrprets la tenen, és a dir, pot ser un molt bon pianista i organista i no tenir aquesta inclinació cap a la improvisació, que em sembla que tu sí que tens, no? Ho dic perquè, no sé si per estirar el fil, has pensat que potser també et pots dedicar a la composició un dia o...
0: Jo composo, eh? O sigui,
1: clar, és veritat, tens arranjaments també, d'acord?
0: Sí, faig arranjaments, però també faig composicions. Passa que no tinc una gran obra. Però el tema de la improvisació, a veure, a mi m'agrada molt improvisar, però és veritat que hi ha gent que hi ha dedicat la vida i que de fet són estudis reglats, que igual en aquest país no, però a Alemanya sí, hi ha gent que es dedica a improvisar. O a França, per exemple. Llavors, jo, a mi m'agrada improvisar i m'ho passo molt bé, però tampoc em consideraria un gran improvisador, vull dir... Si em comparo amb Juan de la Rubia o Carles Marigó, aquesta gent, clar, ells tenen molt més idea. Jo tiro una mica d'intuïció, sempre m'ha agradat fer lo meu i, de fet, sent organista és veritat que improvises molt, perquè hi ha molts moments de la missa que has dit, va, s'ha acabat el cant, ara he d'improvisar. I a mi m'agrada molt l'ofertori, doncs vaig improvisar. Però no em consideraria un professional de la improvisació, tot i que sí que m'agrada molt. Però mai l'he estudiat en si, no? Mai he fet... estudis de, bueno, ara anem a estudiar l'estil de barroc, l'estil de no sé què. Però bueno, a mi, jo de veritat que m'ho passo molt bé i recomano a tothom que improvisi, perquè és molt divertit.
1: Molt bé. Abans de deixar-te marxar, Álvaro, no podem deixar de parlar de la teva faceta de, no sé si t'agrada dir-ne divulgador, comunicador, però molta gent et coneixerà, potser fins i tot abans que havia vingut a un concert teu, t'haurà seguit a xarxes,
0: sí.
1: Que és una activitat que fa temps que la fas i que va creixent. Sí. Bueno, tu portaràs el control millor, tu sabràs,
0: sí.
1: amb quin ritme vas creixent de seguidors, però suposo que estàs content, no?, del ressò que tens.
0: Estic content, sí. I és una cosa que m'agrada molt fer, també. És que ho trobo molt, molt creatiu. M'agrada molt posar-me a l'ordinador i muntar vídeos i posar-li el so i posar efectes, imatges, tot. És una cosa que m'agrada molt i a poc, bueno, va començar. Jo fa molts anys que penjo vídeos, però va començar així com una broma i ara pues, arribo a un punt que dic, hosti, és bastant important el que he aconseguit. I més parlant de música clàssica en general i en català, saps? Que, clar, llavors això té un sostre.
1: Exacte.
0: Però és una cosa que, bueno, vaig fent, no sé si és divulgació, comunicació, humor, no t'ho sabria dir molt bé, però a mi agrada molt i a la gent li agrada molt i ho valora molt i tothom diu que s'ho passa molt bé amb els vídeos i jo ho seguiré fent dintre del temps que tingui, no? Perquè, clar,
1: doncs... Aquí anava, és que ho has dit molt de passada, però també hi ha gent que es dedica només a això i dedica, sí, tota una jornada, no és el teu cas, però molt de temps sí que porten també aquests vídeos, que són molt elaborats.
0: Sí. M'hi passo moltes hores, perquè també vull que estiguin ben fets i sóc molt una mica obsessiu, no? Busco una imatge, igual m'estic mitja hora, una hora buscant una imatge, a vegades, és clar. Però clar, és veritat que a vegades he de posar una mica d'ordre, perquè clar, estic a l'orquestra, amb els cors, concerts, improvisació, no sé què,

0: vaig fer, m'agradaria fer més, però intento fer, no sé, un cop a la setmana, un cop cada dues setmanes. Crec que és un bon ritme.
1: I tant, està molt bé. Doncs, Álvaro, no tenim més temps, però t'agraïm molt bé que hagis vingut a repassar tot això amb nosaltres. Recordem que demà a les 8 del vespre seràs a la Seu de Manresa posant música a aquesta pel·lícula Rush.
0: The Gold Rush.
1: The Gold Rush.
0: La Quimera de l'Or.
1: Molt bé. Doncs gràcies per la visita, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Adéu.

0: Catalunya Música. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Doncs seguim en directe en aquest assaig general. Ens separen 6 minuts de 6:45 i ara fem un repàs de l'actualitat. Comencem parlant de Joventuts Musicals de Barcelona, que programa per demà un concert del duo Elysium.
2: Format per Eduard Moya, viola, i Oriana Kemelmacher, alias piano, el duet va néixer el 2002 al Conservatori del Liceu i des de llavors ha guanyat diversos concursos. El concert, que començarà a 6:45 a l'Ateneu Barcelonès, interpretaran obres de Brahms, Montsalvatge, Rebecca Clark i Albert Guinovart.
1: També demà arrenca la quarta edició del cicle Con Espíritu, organitzat per l'associació Muggio Clementi i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
2: Al voltant del piano Collard & Collard Late Clementi de 1847 s'han programat 3 concerts els dies 9, 16 i 23 a càrrec respectivament de Naruhiko Kawaguchi, Mario Batzel i Pilar Guarner. Demà a les 6, prèviament al concert, Joan Josep Gutiérrez impartirà la conferència El piano, l'instrument de les revolucions.
1: La Fira Mediterrània de Manresa ofereix a Barcelona un tast de la nova edició.
2: Presentada fa diverses setmanes, la 29a edició de la Fira Mediterrània ha presentat avui fragments dels nous espectacles de L'Esbord i La Portera, que seran estrenes absolutes a Manresa. És l'última presentació abans que l'edició arribi a la capital vegenca dijous que ve, dia 15. La fira, concebuda com un mercat estratègic de les arts d'arrel, enguany inclou més de 80 propostes de música, dansa, teatre i altres formats i s'allargarà fins diumenge, dia 18.
1: Hernán Genovese recrea la figura d'Alberto Cortés a la Byron.
2: La llibreria barcelonina ha programat demà divendres una actuació del cantant argentí Hernán Genovese amb un repertori que evoca l'univers artístic d'Alberto Cortés, considerat un dels grans renovadors de la cançó romàntica argentina. Hernán Genovese, que s'acompanyarà del pianista Alejandro Di Constanzo, fa uns apunts sobre el cantautor homenatjat i la seva aportació.
3: Ha sido el gran cantor de las cosas pequeñas, ¿no? Su aportación ha sido enorme porque le cantó a todas las cosas cotidianas, también por supuesto al amor, a su lugar natal, a sus amigos, y lo hizo siempre sobre todo con una gran calidad de autor y con una enorme calidad de cantante. Tuve la suerte de conocerlo allá por mis 15 años. Yo tengo un registro de barítono más grave que el suyo. En general canto todas las canciones un tonito más bajo que Alberto, que era un barítono agudo. Yo soy un bajo, en realidad. De manera que, bueno, va a sonar con el matiz propio, pero siempre respetando profundamente el espíritu suyo, el espíritu de este gran cantor de la Pampa.
2: Alberto Cortés va musicar textos de poetes com Antonio Machado, Pablo Neruda i Atahualpa Yupanqui i es va convertir en un referent de la cançó d'autor, sobretot als anys 80.

0: 80 i 90. L'actuació d'Hernán Genovese i Alejandro Di Constanzo està programada a les 9 del vespre.
1: I després d'aquest repàs, ara és el moment de parlar de dansa.
2: La dansa amb Judit Jordana.
0: I tal com ens ha avançat la Judit en els titulars, avui parlem de Deliri, el nou festival de dansa i moviment de Vilanova i la Geltrú, que celebrarà la primera edició el proper 17 d'octubre.
3: Exacte, Albert, i per això m'acompanyen l'Albert Péquer i la Tina Martí. Tots dos són directors del nou festival. Bona tarda a tots dos, gràcies per acompanyar-nos avui. I el més important, l'enhorabona. Bona tarda.
4: Moltes gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Ara coneixerem aquesta nova iniciativa.

0: El 17 d'octubre, Vilanova i la Geltrú acollirà Deliri, un nou festival de dansa i moviment amb una programació gratuïta, de carrer i oberta a la ciutadania. És una iniciativa de l'associació cultural Cuerpa que lidereu dos joves vilanovins amants de la cultura i l'art. Expliqueu-me, per què neix aquesta iniciativa d'aquest nou festival? Albert, si vols tu.
1: La Tina i jo fa molts anys que ens coneixem, pràcticament des de que teníem 14, 15 anys, i vam prendre vides molt similars a l'hora de començar a desenvolupar-nos dintre de lo professional, no? I fa molt poc...
0: La Tina és ballarina. Correcte. Tu, Albert, també has treballat molt en programació cultural.
1: Correcte, correcte. I bé, ens vam trobar fa 3 anys a Vilanova, d'una altra vegada, i va ser una trobada molt espontània en el que ens vam veure, ostres, tinc ganes de fer alguna cosa, vam compartir, no?, aquest mateix moment, de dir, sí, jo també, i vam decidir muntar Cuerpa, no? Llavors, a partir d'aquí, comença un periple de 3 anys en el que han passat molts cafès, moltes xerrades... molts intents de subvenció, molts intents de tirar endavant el projecte fins que es materialitza, no? I la primera edició serà el 17 d'octubre a Vilanova i la Geltrú. El per què és perquè al final trobem a faltar que la cultura surti al carrer i es visqui d'una forma gratuïta i sense barreres de cap tipus, sense barreres que poden suposar el només fet d'anar a un teatre. Hi ha gent que, no, encara... percep el anar a veure espectacles o a l'entrar dintre d'un teatre com aquesta certa barrera, no?
2: Tot això sí. Contextualitzat dins de Vilanova, no? Sabem que ens movem molt també per Barcelona i sabem que com estan els teatres dins de Barcelona, però la realitat del teatre a Vilanova és una altra.
0: Correcte.
2: I això ens... Bueno,
0: tot i que
2: hi havia greu, no?
0: Gran Joan Magrinyà, eh?
1: Correcte.
0: Sí, dit, eh? Gran mestre de la dansa, que a vegades ens oblidem d'allà on som i d'on venim.
2: Totalment. I crec que neix una mica d'això, no? De dir, ostres, la diferència que hi ha entre anar a un teatre a Barcelona o a Olot, per exemple, que també hi ha molt de treball.
0: Sismògraf.
2: Sí, de la dansa en aquell poble. I, bueno, buscàvem trobar la manera d'incentivar una mica anar al teatre i anar a veure coses de dansa, no?
1: Sí, i en aquest sentit, la primera edició proposa el desplegar aquests espectacles, no?, en un espai completament gratuït, completament accessible. Jo sempre dic que per mi el meu públic objectiu és aquella gent que no sap que allò succeirà aquell dia i que passarà per davant de la plaça de les Neus i es trobarà aquests 3 espectacles, no? I...
0: Seran al carrer, eh, tots?
1: Tots, completament.
0: Ara els descobrirem, ara els descobrirem.
2: També perquè pensàvem una mica de què és el que frena a que la gent vagi al teatre, no? Pues traiem-lo cap a fora i que s'ho trobin al carrer, a la plaça, on sempre creuen per anar a casa, per anar a comprar el pa, no? Que s'ho trobin davant i que experimentin una sensació nova i diferent que no tenen en el seu dia a dia, no? Mm.

I comenceu forts, perquè una de les peces que s'hi veurà serà l'espectacle No, de la companyia La Venidera, formada pels catalans l'Albert Hernández i l'Irena Tena, una peça que va ser reconeguda amb 3 premis Max, millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpreta femenina per la Irena, que és una meravella. Estan formats tots dos amb dansa espanyola, i

0: eren ballarins del Ballet Nacional d'Espanya, després es van decidir no formar-se ells com a venidera. De fet, ens ho van venir a explicar aquí, just a l'embrió, quan començaven a separar-se, no? Que tot just sortien del Ballet Nacional d'Espanya, que ens deien, volem provar, volem tornar molt a casa, no? Volem deixar una mica Madrid i anar venint cap aquí i fer més espectacles, i que bé que els hi ha anat, i que els hi va, no? I ens n'alegrem molt des d'aquí. Començareu amb aquest No, que no sé on es veurà, la plaça ara que explicàveu.
1: A la plaça de les Neus, a les 7 de la tarda. I sí, nosaltres vam veure la venidera, vam veure aquesta peça, vam veure la llarga, a Vilanova passarà la curta, i la vam veure a Fira Mediterrània ara fa un any, i jo personalment soc molt, molt admiradora de la Irene, personalment, la vaig veure a Loca, sí, allà al Matadero, i em sembla d'una elegància espectacular i d'una força brutal.
0: I la feina de coreografia, exacta, sí, i també, sí, no? Sí. La coreografia, aquesta, sí, sí, potser, sí. L'Albert és un coreògraf amb molta potència.
1: Sí. Mm. A part d'un gran ballarí. La combinació dels dos és espectacular i tenim una sort molt gran de tenir-los.
2: Molt agraïts, de fet, sí. Jo crec que només sortir d'aquell espectacle ens vam mirar i va ser com...
1: Tenim el primer.
2: Sí.
0: Doncs de veritat que la gent, si ens escolta, feu-nos cas, aneu-los a veure. Això serà a les 6, 7 de la tarda?
1: 7 de la tarda.
0: 7 de la tarda, gratuïtament, aprofiteu l'oportunitat, gent de Vilanova i la Geltrú. Què els seguirà amb ells?
1: Prèviament, a les 12:30 al matí, estaran els informes amb la nova peça que van estrenar a Tàrrega en aquesta última edició, i presenten la nova peça que es diu Extra Motivated People, i és una peça que invita molt a participar realment a el que ens interessa, no? Que té com l'objectiu del festival, que és que la gent presenciï la dansa des de molt a prop, que inclús la visqui en el seu propi cos, i crec que els informes són les persones... Potser és una aposta forta d'inici, no? Però crec que és la manera d'entrar amb el nostre objectiu.
0: Ens hem d'imaginar que és una dansa més urbana?
1: Sí, crec que és... Sí, és un moviment més... Si ho haguéssim de categoritzar, estaria aquí dins.
0: I per un públic infantil, també?
1: Crec que és familiar,
0: vull dir,
1: sí. Crec que és obert a tothom.
0: Ens hi podem, sí, sumar, si, sí, som, no? Passejant, tant, amb les criatures,
1: totalment.
0: Vindria a ser l'espectacle que recomaneu.
1: Sí.
2: Totalment. Sí, hi ha aquest component també, no, de ressignificar els espais públics, no, a través del moviment i de la dansa, i ells al final el que proposen és un espectacle que és improvisació, que és caos, que és humor. Les imatges de Tàrrega són bastant espectaculars, si algú les veu, i convidar la gent, no, amb aquest primer espectacle a trencar aquesta barrera, no, precisament, que és la de... Mouta, posa't a moure't, no? Activa el cos, i a partir d'aquí es desplega la resta de la programació, no?
0: I crec que teniu una tercera proposta.
1: Mm-hmm. A les 6 de la tarda ve la companyia La Cerda amb el Baile de la Zurda, i també és una peça que ens encanta, que està girant per tota Europa i que està tenint molt d'èxit, i creiem que és una sort. També creiem que és un llenguatge que pot com una... amb una primera edició pot entendre's bé en un públic que no estigui
0: acostumat
1: a la dansa. I crec que el treball que fan màntric amb el moviment és molt interessant i molt, molt visual, que crec que ens pot anar bé.
0: Aquí sí que és una dansa més contemporània, ara ho explicàveu bé, una dansa més de carrer, més fàcil, que no vol dir que sigui fàcil de ballar.
1: No, gens.
0: Que sembla fàcil.
1: No, gens, que les coneixem bé i estan allà comptant tot el que fan,
0: perquè
1: i és ben difícil.
0: Una coreografia molt repetida, sí, que totes van alhora, que això és molt difícil d'aconseguir.
2: Sí, totalment. I de fet, per demostrar això, faran un petit taller obert al públic, just en acabar la representació, no? Per poder apropar també el que és la creació d'un, no? Mantra, d'una coreografia d'aquest tipus, i que la gent pugui tenir una relació amb allò que acaba de veure, no? I entendre-ho des d'una altra forma o viure-ho des d'una altra forma, no?
0: Que interessant, em repeteixo, però l'enhorabona per portar aquest festival, perquè serà una marató de dansa, això, a Vilanova i la Geltrú, des de 12:45 del migdia fins a les 8 del vespre que acabi la venidera. A més, molt ric, perquè es veuran diferents estils.
1: Sí, això també ho teníem bastant clar des de l'inici, sí, no? Perquè també entenem que no ens volem encasillar en una disciplina concreta o en un estil concret, sinó que l'objectiu és portar la dansa, no? I també sabem que vam fer un estudi de què es mou per Vilanova, no? De dansa, que s'estudia, què és el que més interessa, i realment és molt ampli, i també volíem com apropar-nos des d'aquesta amplitud, des de no tancar-nos a una sola cosa i

0: i obrir-nos al ventall de gustos i de possibilitats que hi ha.
1: Tot això és gratuït, que també és una gran oportunitat, però els artistes sí que cobren. Com ho heu aconseguit, com aquest suport?
2: Bueno, evidentment hi ha molta mecena, moltes empreses, amigues, familiars que han volgut col·laborar. També grans professionals com l'estudi de disseny Carida, que és qui du a terme la imatge, comunicació, la Teresa Vallbona. Llavors hem apel·lat una mica, no, a també el sentiment de com es va crear això, que és la Tina i jo treballem fora de Vilanova, i poder apropar aquest ecosistema que ens envolta i que ens nodreix i poder revertir-ho a Vilanova, bueno, ha generat que empresaris petits locals s'apropin, que facin les seves aportacions, i després també hi ha una aportació de l'Ajuntament públic, i amb tot això suma, i es fa el festival i es tira cap endavant. També hi ha aportacions pròpies, tant de la Tina com jo, perquè creiem en el projecte.
1: I de temps.
2: I després el temps, que com dèiem abans, bueno, són 3 anys, no?
1: Sí.

0: Esteneu un festival fa uns anys, molt, és recent, força recent, veu estrenar Associació, aquesta associació que sou vosaltres dos, Querpen. Tu, Albert, vens més de la producció cultural i audiovisual, la Tina ve més del món de la dansa, és ballarina. Hi haurà més coses a banda d'aquest festival? És la pregunta, perquè se'ls escapa el riure per sota del nas.
1: La voluntat, molt fortament, ens agradaria que hi hagi un teixit que no estigui concentrant només en un dia en tot el calendari, sinó que totes les coses que passin de dansa dins de Vilanova, que puguin ser potencials, que passin, ens agradaria poder ser-hi, poder participar i poder incentivar-les també, perquè sí que hi ha molta cultura de música, hi ha molts festivals de música a Vilanova, hi ha molta cultura associativa també que es vincula amb coses gastronòmiques, amb coses de música, però de dansa no hi havia res, llavors per què no juntar-nos, no? La música, la gastronomia i la dansa poden anar a la mà. I és una possibilitat molt oberta i que ens agradaria molt, també.
0: Doncs aquí queda aquest desig. No sé si ens hem deixat de res, per ser aquesta primera edició, déu-n'hi-do, eh? Doncs tot això passarà el 17 d'octubre a Vilanova i la Geltrú, aquest nou festival de l'IRI. Us recordem, a 1:15 del migdia, el primer espectacle, que és més participatiu, més públic familiar, a les 6 de la tarda
1: amb la Cerda
0: i a les 7 amb la Venidera, amb dansa espanyola. Aneu-hi, sobretot aneu-hi, i la més sincera enhorabona. Gràcies per venir tots dos, a la Tina Martí i a l'Albert Péquer. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a Catalunya Música.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I amb tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent.
3: I tant, doncs t'esperem la setmana vinent, Judit. Enhorabona també a aquesta nova iniciativa de dansa. I de seguida us parlem d'una altra nova proposta, en aquest cas un concurs de composició. I rebem a l'estudi Francesc Sandil i Joan Magraner. Els saludem de seguida després d'una petita pausa.

0: Seguim endavant. Avui acabarem el programa, com hem dit, presentant un nou premi, el Premi Cançó de Barcelona, que uneix música i poesia per parlar sobre la ciutat, i és una iniciativa de l'Associació Antic Gremi de Revenedors 1447, que presideix el senyor Francesc Sandil, que ens acompanya. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I ens acompanya també en Joan Magraner com a membre del jurat. Bona tarda, Joan.
2: Hola, bona tarda.
0: Ben tornat. Presentem

0: Doncs per començar, si us sembla bé, l'entitat, ara ho dèiem fora de micròfon, fa molt pocs dies vam parlar ja d'aquesta associació a motiu d'una altra iniciativa, però també musical, que era una recuperació d'una peça per Sant Miquel, si no recordo malament. I avui estem aquí presentant aquest premi, que serà una realitat l'any que ve, però s'ha d'anar fent difusió perquè és una primera edició i us interessa, suposo, que molta gent el conegui, no? Qui és aquesta associació d'Antic Gremi de Rabanadors?
1: A veure, mira, aquest any estem en el 579 de la nostra història, sense interrupció. O sigui, és una de les entitats antigues de Catalunya, d'acord? Aleshores, és un antic gremi de rabanadors, doncs, que amb el temps ha anat evolucionant i t'ho faré curt, perquè si no, 579 és molt llarg, fins a arribar a ser una promotora cultural, que és el que fem ara, no? Bàsicament és això, no? I bé, som les mateixes famílies des del començament que han anat passant de pares a fills fins avui dia, no?
0: És una condició sine qua non, ara que ho penso.
1: Sí, és una condició sine qua non. Sí, és a dir,
0: curiós que s'hagi mantingut.
1: Només accedeixes per substitució, sí. D'acord? Sí.
0: I aquests rabanadors que donen nom a l'associació, era una entitat cultural en el seu origen? Entenc que no.
1: No, el seu origen és una cofreria de tenders rabanadors de la ciutat de Barcelona sota l'advocació de Sant Miquel Arcàngel, que feia? Doncs feia com totes les cofreries professionals, no? A Catalunya hi havia cofreries professionals i cofreries religioses. Cofreries professionals, doncs, què feien? Doncs el que fa un col·legi professional ara, per dir alguna cosa, sí, defensar els interessos dels associats i la gent, i després feien una altra cosa molt rellevant, que era, en un moment en què no hi havia cobertures socials, doncs, el cobrir la gent en moments de necessitat, malalties, invalides, vida, etcètera, val? Això. Uh-huh. Això amb els anys ha anat canviant, va evolucionant, la nostra entitat va evolucionant, arriba el liberalisme, doncs, que és el moment en què els gremis han de desaparèixer, per legalment, no? Han de desaparèixer, hi ha una legislació que els fa desaparèixer. El nostre, en aquell moment, la gent que hi havia, doncs, va voler continuar, perquè els ajuts, les prestacions socials que rebien en cas de malaltia eren molt bones i, per tant, la gent no... I en un moment en què tampoc n'hi havien, per tant, no van voler renunciar. En aquell moment, doncs, es va buscar una fórmula jurídica per continuar i es va continuar fins a esdevenir, doncs, una de les primeres mútues de Catalunya, d'acord? Llavors, això, vam ser una mútua fins a l'any 2012-2013, doncs, que va començar a deixar de tenir sentit com a tema mutual, i aleshores, doncs, amb un procés que ha durat uns anys, doncs, vam virar, doncs, cap a ser una entitat de promoció cultural. Tot el nostre recursos i tot el que fem està abocat aquí, cap a la promoció cultural.
0: Una història molt curiosa, sens dubte, que arriba ara en forma de premi.
1: Sí.
0: Cançó de Barcelona, és a dir, que hi ha dos elements claríssims, no? La ciutat de Barcelona, entenc la vinculació d'on ve, i el fet que sigui cançó, però cançó que uneix poesia i música, ara ens explicareu.
1: T'explico una mica, és a dir, per què fem aquest premi, no? Nosaltres ja fem... Al segle XV, per dir-ho, la nostra entitat va encarregar un retaule a Jaume Huguet, val? Que tothom sap qui és el Jaume Huguet, no? Llavors, des d'aleshores, doncs, ha sigut una entitat que ha cuidat molt l'art, ha invertit, s'ha insistit, etc. Llavors, el primer premi que vam fer d'aquesta nova etapa que t'explico va ser un premi de pintura, no? Llavors, vam fer un premi de pintura a... També és diferent els premis de pintura que hi ha, perquè cada any té un tema diferent. I els temes sempre són Barcelona, sempre és alguna cosa de Barcelona. Aquest últim any, per exemple, ha sigut la gent de Barcelona, no? Llavors, després del premi de pintura, que és un premi que ja té el seu reconeixement i funciona la mar de bé, vam fer un premi de curs o vídeos, no? També diferent en el sentit dels que hi ha, perquè també cada any hi ha un tema concret. I llavors hi ha dues categories, menys d'un minut i menys de 8 minuts, i sempre és un tema, doncs, a Barcelona tocant. No? Bé, per tancar el cercle, doncs, què ens faltava, no? Ens faltava la música, no? I per què ho fem així? Ja en Joan ja us explicarà, no? Però per què ho fem d'aquesta manera? Ho fem perquè nosaltres els premis els fem per donar oportunitats al talent. No ho fem, no són premis per aconseguir un reconeixement d'una persona ja consagrada o coneguda, sinó és per donar oportunitats al talent, no? Per l'exemple que sempre poso, en el cas dels vídeos, Nosaltres

acceptem un vídeo fet amb un mòbil, perquè el que volem és el talent. Volem que ens expliqui una història diferent i volem, sí, volem això, d'acord? Doncs el Premi Musical és el mateix, no? Llavors li diem Cançó de Barcelona, doncs perquè es tracta de musicar un poema que també posem nosaltres i també és un tema sobre la ciutat, també és un tema sobre Barcelona.

0: Doncs aquest és l'origen del Premi Cançó de Barcelona, que el vau presentar oficialment el passat 30 de setembre, em sembla, en un acte a l'ESMUC. Avui en parlem aquí i hi ha un termini d'inscripció obert, que és llarg, perquè encara fins al mes de gener, i el guanyador es donarà a conèixer el 3 de març de l'any que ve en un acte al Palau de la Música.
1: Exacte.
0: Novament, l'espai no podia ser un altre, suposo.
1: No, és que, clar, és que no podia ser un altre espai, no? Per això vam dir, doncs on el presentem? Home, doncs a l'ESMUC, no? Perquè, doncs, bueno, doncs és el planter, no? Per dir-ho d'alguna manera, és un planter. I on el donarem? Home, doncs no es podia donar en un altre lloc que no, però al Palau. Vull dir, això és evident, no? Ens ha costat lligar dates, no? Però al final, doncs, ho hem aconseguit perquè s'havia de fer allí, sí o sí.
0: Doncs ja n'estarem pendents. Joan, tu ets membre del jurat, ho he dit abans,
2: sí,
0: en la presentació. No és l'únic concurs en el qual estàs implicat. De fet, fa molt pocs dies parlàvem amb motiu d'altres. Suposo que coincideixes amb el senyor Sendil amb aquesta singularitat del Premi Cançó de Barcelona, no?
2: Sí, perquè aquí, tal com deia ell, sempre tenen aquests premis amb els temes de Barcelona, temes que van canviant. En aquest cas, justament, el que canviarà és el poeta, la poetessa que ho escrigui, per tant, el tema anirà sobre Barcelona, però segons ho enfoqui el poeta en qüestió. Aquest any tenim el luxe que és la Blanca Llum Vidal, que és un poema que, a més, no cal presentar-se al premi per poder-lo anar a llegir, eh? Podem anar a la seva web i el trobareu. I llavors era, sobretot, pensar com podíem fer justament això que deia el Francesc, de tant el talent com prou obert com perquè sigui una cosa que realment tingui una importància després de cara a nosaltres com a societat, com a capital d'un país, no? Llavors vam pensar que la cançó és un gènere prou obert i, a més, no tancant-nos precisament a cap gènere, és a dir, i a formats. O sigui, aquí, tal com dèiem, els vídeos es pot presentar en mòbil, aquí es pot presentar algú que es grava amb una guitarra a casa i presenta després uns acords, però també es pot presentar algú amb carrera de composició escrivint un lead. O sigui, la idea és que sigui el més obert possible mentre sigui una cançó, és a dir, lletra i música.
3: Ara anava a dir, i deixeu-me que ho digui així, ja sabeu on us fiqueu, perquè amb la de músics que hi ha,
2: sí, sí,
3: no, a Barcelona, i poetes també...
2: Sí. Per això també serà... hi ha un jurat prou interessant en aquest sentit, no? La Judit Nederman, també la Núria Santpera, perquè el director de l'ESMUC, allà és precisament el lloc on hi ha aquesta barreja de músiques, el Bernat de Déu per tot el món també, que porta d'avançament de Barcelona i coneixement de la literatura, i l'Eduard Iniesta, que també és una persona que navega entre molts mars, sí, musicals, i doncs això és una mica també la manera de fer-ho veure ja també en el jurat.
1: Mm-hmm. Sí.
0: El jurat és un element que, evidentment, no sé si condiciona, però anima, anem a dir-ho així, anima moltes candidatures, no? Molts joves músics, en aquest cas. No sé, més enllà d'això, si hi ha, bueno, un altre atractiu important, que és el premi econòmic.
1: Sí.
0: Estem parlant de 5.000 euros de guardó. Sí. Mm-hmm. Un premi únic o no sé si hi ha...
1: Hi ha dos premis. Hi ha el primer premi o únic premi, que són els 5.000 euros, i després hi ha un premi del públic que s'otorgarà en el moment de que s'entreguin els premis.
2: No? Exacte. Perquè aquell dia en el Palau, el 3 de març, s'hauran elegit un màxim de 5 finalistes. Per tant, serà un mini... Per la gent que vingui, us animem també a venir, perquè serà una cosa activa, també. És a dir, no només hi ha el premi del públic, sinó hi ha un públic, perquè sí, les peces es faran allí i llavors el jurat ens retirarem una mica de liberar gairebé en directe.
0: O sigui, serà una prova final, no serà un concert per guanyadors, perquè encara no sabrem. Seran finalistes.
2: Tocaran els finalistes o es faran tocar, evidentment, perquè si algú és un compositor més clàssic, doncs ja es trobarà la manera. Si algú és un cantautor, pot tocar ell mateix. És a dir, estem també oberts en aquest sentit del format del propi concert. I després, pel que fa al primer premi, aquests 5.000, n'hi ha una part, que són 1.000, que van destinats a després el guanyador fer una gravació també, per tant, tenir un bon estudi i tenir un dia o dos, el que faci falta, dins d'aquest pressupost, perquè vagi quedant això també.
0: Clar, pot ser que

0: artísticament, no? O estic pensant en termes de producció d'aquest concert final, o de, vaja, que el concurs aquest pot plantejar casuístiques molt diverses, no? Com ara deia el Joan, que guanya un compositor, que aleshores hagi de buscar uns intèrprets que donin a conèixer aquesta, aquesta partitura.
1: Nosaltres els hi posarem un piano i una... I un...
2: Exacte, està pensat a les bases, s'explica una mica, diu això, un màxim de... la veu més un instrument que acompanya, i a partir d'aquí ja és cadascú si vol portar-se a una orquestra mentre hi capin. Però,
1: exacte,
2: però en tot cas, la idea de la cançó acompanyada, sigui com sigui, és com un universal, no? Amb tots els gèneres, per tant, és, la base és aquesta.
1: Per nosaltres del que es tracta, com deia, és que sigui el màxim obert possible, no? Que hi hagi... Sí? Que sigui fàcil per tothom, no?

0: Seguim parlant doncs, d'aquest Premi Cançó de Barcelona. Encara ens queden uns minuts per saber com serà l'acte del dia 3 de març. Ens ho podem més o menys imaginar a partir del que ens heu explicat. Encara per saber com s'han dissenyat les bases, aquest poema inèdit de Blanca Llum Vidal el poseu vosaltres perquè, diríem, tothom s'inspiri. És a dir, que aquí sí que no hi ha marge de creativitat. Els cantautors, per entendre'ns, no hi entrarien, han d'ajustar-se amb aquest text, eh? Exacte. Però que és un text que anirà canviant cada any.
1: Sí, cada any serà un poeta diferent i serà un tema diferent, però sempre relacionat amb la ciutat. Uh-huh. Perquè el que volem és doncs, insistir en el que estem perdent a la ciutat, d'acord? Volem...
0: Per tant, aquest poema, aquest punt de partida, que aquest any és Un amor que gentrifica, de Blanca Llum Vidal, no necessàriament ha de ser un encàrrec del premi o del concurs, pot ser un poema...
1: Ho és. Cada any serà un encàrrec específic. És a dir, cada any el jurat determinarà un tema en funció de com vagin les coses al país i a la ciutat, buscarem un tema, i a partir d'aquest tema ens triarem un poeta o una poetessa que pensem que pugui tractar bé aquest tema.
2: I després depèn de cada autor, de cada poeta, també de veure quina llibertat dona. Eh? La Blanca Llum ja va dir a la presentació que si algú feia algun joc també amb la pròpia lletra, repetir-lo qualsevol cosa, que ella estava oberta. És a dir, al final es tracta de fer una cançó. El poema també quedarà. O sigui, hi ha el poema i és a partir d'aquest poema fer una cançó.
0: Mm-hmm. I per tant, tu com a compositor ens ho pots dir millor que ningú. Hi ha algunes característiques que ha de tenir un text perquè sigui musicat?
2: Pot ser de moltes maneres. Aquest que tenim aquest any és especialment interessant perquè és prou obert a nivell formal. No és, ella sí que parla, que té una mica l'estructura de sonet, però és molt ampli i és més com una narració. O sigui, és gairebé com un recitatiu o una cançó de Bob Dylan, podríem, d'aquí fins allà. Eh? No és allò una cosa amb tornades, sinó que és tota una història, que això també és tot un gènere, per anar repetint la paraula dins de les cançons.
0: Mm-hmm. Clar, no sé si el termini està obert, per tant, no sé si heu començat a rebre algunes candidatures o propostes i sabeu més o menys a quins perfils responen. És massa aviat per dir-ho, potser.
1: De moment, el primer dia en vam rebre una, a l'obrir, i l'endemà en vam rebre una altra. I les dues són, què podríem dir, cantautors? Sí.
2: Sí, per això en part també la idea de venir aquí a Catalunya Música també en el sentit de tornar a remarcar que això també és possible per músics clàssics. Perquè també quan vam anar a presentar-ho a l'ESMUC ens deia la Núria allò, diu, entre els de jazz i tot això ha corregut molt, en canvi els altres estan com espantats, però diuen, a veure si no ens acceptaran. No, tot és possible. Mentre sigui una partitura, uns acords, una melodia, una gravació també. Exacte. Mentre sigui una cançó, estem oberts a rebre-ho i a valorar-ho.
0: Mhm. Doncs no sé si ens falta algunes coses importants per explicar, si no, a mi se m'acut el cost, perdoneu que parli en termes econòmics, però d'aquest premi de que costarà produir aquest concert, etc. Entenc que això l'associació

0: L'associació Antic Gremi de Revenedors ho fa possible sola o hi ha algun patrocinador o algú
1: no,
0: que porti...
1: No, nosaltres tot el que fem ho fem sols. Uh-huh. Som una entitat que no tenim subvencions, ni en principi les volem, entre cometes, no? Sempre. Però vull dir, som una entitat que tot el que fem ho fem sols, no depenem de ningú i ens agrada només dependre de nosaltres mateixos. Sí.
2: Són lliures com el premi és lliure, també, i per tothom que s'hi presenti.
0: Clar. Uh-huh. I... Suposo que l'engegueu amb voluntat de continuïtat, periodicitat sí. anual? A partir
1: periodicitat anual, amb els altres premis, uns anem pel setè any, els altres pel sisè. Bé, aquí estem arrencant, però la idea és que això duri tots els anys que pugui, no? I que es vagi consolidant, no? Anirem veient, i si hem d'anar fent alguna esmena, no? Jugant, doncs anirem fent, però exacte. Perquè la voluntat és que això perduri, no? I que tingui molta, molta durada. Aquesta és la idea.
3: Clar. I de cara a aquesta perdurabilitat, heu pensat d'enregistrar aquestes cançons? O... Suposo que sí,
2: tu,
3: no?
2: Sí. És això, ja ho diu, explica les bases, que forma part del premi, que una part d'aquests diners són per precisament enregistrar-ho, per tant, poder tenir al cap dels anys tot un recull d'àudio de les cançons, però també penseu que llavors també tindrem un recull de poemes expressament creats sobre Barcelona, que això serà també molt interessant. És a dir, que és com una doble tasca, el que està sortint.
0: Doncs aquest és el Premi Cançó de Barcelona, crec que ho hem explicat tot. És una mica complex perquè és una novetat i com tot doncs ens hi hem d'acostumar, però a partir de l'any que ve ja ho coneixerem.
1: Exacte.
0: Per tant, no serà tan novedós. Doncs us desitgem molta sort amb aquesta aventura i vaja, l'anirem seguint segur. Per tant, durant aquesta temporada anirem recordant... El termini s'acaba el
2: 31 de gener.
0: Exactament. I aleshores tindreu més per escollir aquests finalistes. 3 de març, aquest concert final al Palau de la Música. Doncs Francesc Sandil i Joan Magraner, gràcies per la visita, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Doncs hem arribat gairebé a les 7 de la tarda. Com sempre, aquest últim minut és per avançar continguts del programa de demà divendres. Avui hem parlat d'orgue i demà també ho farem perquè presentarem la integral de l'obra per orgue de Johann Sebastian Bach que afrontarà l'organista Juan de la Rubia a l'església de Sant Felip Neri.
2: També farem uns apunts sobre el doble concert que tindrà lloc dilluns al Parc Güell en homenatge a Tete Montoliu i Bebo Valdés, impulsat pel Festival de Jazz de Barcelona.
1: Doncs això i més demà divendres a les 6 per acomiadar la setmana aquí a l'Assaig General. Fins llavors, salutacions de part de l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, avui també Judit Jordana, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical,

Comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular.

a gran escala de l'Imperi Romà d'Occident i el cim de la carrera del capità de l'exèrcit imperial, anomenat Enzio. Un personatge que inspiraria anys més tard a Pietro Metastasi per escriure la seva història, la història d'ell, i que el compositor alemany Christoph Willibald Gluck s'hi fixaria per escriure una òpera que porta precisament aquest títol, Enzio. I l'àrea que us proposo és una àrea de les més belles del catàleg de Gluck, Se povero il ruccello. La canta Daniel Vele, acompanyat de l'harmonia Atenea que dirigia George Pretro. I això és Catalunya Música. Veniu amb mi? Doncs marxem a fer el nostre particular viatge per aquest inabastable univers musical. Només us heu de deixar portar i jo faig la resta. Preparats? Doncs comença el Gran Torn.

Aquest tema el va escriure el compositor nord-americà John Legend l'any 1931 com a regal de noces per la seva dona. I 10 anys més tard, la gran Billie Holiday el portava a l'estrellat.

Guerres napoleòniques, 1805. Bonaparte domina Europa. Anglaterra aconsegueix resistir perquè és la primera potència naval del món. I precisament per això els mars es converteixen en un estratègic camp de batalla. A l'Atlàntic, un vaixell anglès és atacat per sorpresa per un altre vaixell de guerra francès. I malgrat tots els mals que ha patit aquesta nau, decideix navegar a través de dos mars per interceptar i capturar a l'enemic. Es tracta d'una missió que pot acabar el destí de tota una nació. Mestre i comandant a l'altre costat del món. Doncs aquest és el títol d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula nord-americana de l'any 2003 que la música li varen encarregar, organitzar i dirigir la interpretació a Richard Tognetti. I quina música va escollir? Doncs, entre d'altres, la música nocturna dels carrers de Madrid, del compositor italià Luigi Boccherini. Sí, aquesta és la música que apareix a la pel·lícula, amb una versió molt especial, que és aquesta que estem sentint ara mateix. I el resultat de tot plegat és aquest.

Es deia Heino Kaski i va ser un reconegut compositor i pianista finlandès. Havia nascut el 1885. Aquesta obra és seva i forma part d'una de les tres peces per a piano, l'Opus 34. Aquest és el moviment que porta per títol Una nit a la vora del mar, del seu Opus 34, com us deia. L'interpreta el pianista Risto Lauriala.

Doncs era música del finlandès Heino Kaski. Sentíem Una nit vora el mar, la primera de les tres peces que conformen el seu opus 34, i que sentíem en la versió del pianista Risto Lauriala. I aquesta cantata que estem sentint, profana, Lontananza de l'Amato, és una de les obres de cambra més cèlebres del compositor italià del barroc Francesco Bartolomeo Conti. És una obra, una peça clau d'aquella època, d'aquell període, que destaca per una instrumentació no gaire usual i molt refinada per l'època. És per a veu de soprano, xalomó, que és l'avantpassat del clarinet, flauta alemanya o oboè, violí amb sordina, llaüt francès i baix continu. I la primera ària, que és aquesta que estem sentint, té una atmosfera més aviat íntima i melangiosa que fa que hagi estat escollida per moltes cantants. En aquest cas, aquesta és una de les més enreixides interpretacions. És la cèlebre mezzo-soprano Bernarda Fink.

0: Doncs sentíem l'ària Lontananza de l'Amato, una ària que pertany a la primera ària que pertany a la cantata profana de Francesco Bartolomeo Conti i que es titula amb el mateix nom, Lontananza de l'Amato. Nosaltres ho sentíem a la versió de la mezzo Bernarda Fink, acompanyada de l'Ars Antiqua Àustria sota la direcció Gunda Letzbor.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Estimada senyoreta, he arribat a París per una breu visita i m'agradaria molt tornar-la a veure. Així comença aquesta carta que li va escriure el compositor George Gershwin a Nadia Boulanger, a la gran mestra Nadia Boulanger. Era l'any 1928 i el compositor feia 4 anys que havia estrenat la seva Rhapsody in Blue, una obra que no havia passat desapercebuda, tot el contrari, perquè era la seva primera incursió en un món que

va suposar per ell un èxit enorme i en part gràcies a aquesta obra. Doncs bé, com que avui és dijous i ara és el moment que podríem fer la parada, el moment de les melodies d'aposta, doncs la carta que us porto avui és una carta, com us anticipava, que Gershwin li escriu a Nadia Boulanger. Gershwin feia un temps que ja havia visitat París, però en aquesta ocasió volia estudiar amb els més grans. Aleshores tenia 30 anys i admirava particularment a Maurice Ravel, el compositor francès. I també admirava la gran mestra de mestres, Nadia Boulanger. Doncs bé, aquesta carta li adreça amb ella. Havia provat estudiar amb Ravel, no havia anat bé, i en aquesta ocasió la carta diu així. París, juny de 1928. Carta de George Gershwin a Nadia Boulanger. Estimada senyoreta, estic a París per una breu visita i m'agradaria molt tornar-la a veure. Crec que ens vam conèixer quan vaig estar aquí fa un parell d'anys. Tinc una carta per vostè de Maurice Ravel. Sigui tan amable de trucar-me a l'Hotel Majestic o escriure'm una nota per informar-me quan i on podem trobar-nos. En tots els meus bons desitjos, sincerament, George Gershwin. Doncs bé, amb aquesta carta de recomanació que tenia de Ravel va poder arribar a la mestra de mestres, a Nadia Boulanger. Ella li va dir el que pràcticament li havia dit el mateix Ravel. Què podria ensenyar-li jo que vostè ja no sapigués? És a dir, Ravel i Boulanger se'n van adonar ràpidament que el músic tenia una frescor, una espontaneïtat i una capacitat extraordinària de condensar estils molt diferents. I això compensava la seva falta de domini en alguns àmbits de la composició. Ells se'n van adonar i varen preferir deixar-li lliure el camí. Tots dos eren del parer de que què podien ensenyar-li a un compositor que 4 anys abans havia escrit aquesta Rhapsody in Blue.

Doncs era música de George Gershwin, era la seva Rhapsody in Blue. Estrenada l'any 1924, i què hem sentit a la versió? El piano era André Previn, el clarinetista Gervais Depailler, l'orquestra la Simfònica de Londres, i dirigia el mateix Previn des del piano. Una música, una melodia d'aposta que avui ens ha servit per il·lustrar la carta que Gershwin va escriure a Nadia Boulanger l'any 1928. I avui, com a souvenir, l'aniversari, el 53è aniversari de Maurice Ravel. Mireu, té a veure amb la parada d'avui, amb la carta d'avui. Us deia que Gershwin va aconseguir una carta de recomanació per Nadia Boulanger de Maurice Ravel. D'entrada, en dos músics, Gershwin i Ravel, que poden semblar que ocupen dos mons musicals molt diferents, però fixeu-vos, tot

dos compartien una gran passió pel jazz. Als anys 20, el jazz encara era un gènere relativament nou, però ja havia creuat l'Atlàntic i va aterrar a París amb un gran èxit. I l'any 28, el compositor francès feia el seu primer viatge i únic a Amèrica, embrancant-se en una gira de concerts de 4 mesos que el portaria per 20 ciutats d'Amèrica del Nord, entre elles, evidentment, Nova York. Doncs bé, aquí seria on celebraria el 7 de març del 1928 el seu aniversari, feia 53 anys. Es va celebrar una festa en el seu honor a casa de la mezzo Eva Gautier, i un dels convidats d'aquell vespre era George Gershwin. Durant la ballada, el jove compositor de Broadway va entretenir a Ravel i els altres convidats amb una interpretació improvisada de Rhapsody in Blue que hem sentit abans i una selecció de cançons com aquesta, The Man I Love, que interpreta la cantant i pintora canadenca Joni Mitchell. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història. I tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquest viatge. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i a punt de solfa harmònica, revestida, això sí, d'una capa selecta de fruix-fruix màgic. Així, veus que bé. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta dolç i aromàtic. Té notes d'herbes, espècies, fruits secs. Podria recordar lleugerament fruits caramelitzats. Tendra i esponjosa, amb un toc lleugerament cruixent, és aquesta menja. Vaja, com una coca de ratafia. Ratafia. Doncs mira, sortirem de Guinea-Bissau, d'allà a Harare, a Zimbabwe. Llavors, cap a la sabana de Kènia. Heu estat a la sabana de Kènia? Ha de ser allò per dir, ui, aquelles sensacions. Després anirem cap a Istanbul, d'allà a Borua. Saltarem a Nova Gal·les del Sud, això és Austràlia. D'allà saltarem a Han Na Chang. Allà hi ha Samsung, hi ha la seu de Samsung. I també Mr. Toilet, quedareu parats, el caganer queda petit, ell al costat d'allò. D'allà anirem a Los Angeles, de Los Angeles saltarem fins a Montreal i de Montreal tirarem fins a Santa Coloma de Farners per acabar a Raimat, a tocar de Lleida. I la

0: Greta i Il mio canto libero, de Lucho Battisti, avui amb la versió original, la dedicatòria que farà el Josep Lluís de Barcelona a la Carme, una amiga de tota la vida. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona.

0: Pep, aquest aplaudiment, escolta, molt bé, sí, sí, sí. Animeu-vos, feu-nos arribar alguna enganxosa de qualsevol gènere, eh? Aquelles que dieu, hi ha gent que en un moment donat podria dir la barbacoa, no? Hi ha coses d'aquelles que no saps per què se t'han arrelat a dins. Bé, en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna,
2: hola.
0: Com estan les coses?
2: Avui sí que ja s'acosta el cap de setmana. Ahir era precipitat, avui no. Tot i que demà hi ha programa, eh? Recordem-ho.
0: Exacte, això ho hem de dir.
2: Ara ho direm, ara ho direm,
0: val,
2: de seguida. Val.
0: Què més?
2: El ressò d'ahir, trucada in extremis d'última hora, abans d'acabar el programa d'ahir, que va ser l'Anna de Mataró, que no es va poder estar de felicitar l'emissora Catalunya Música per la retransmissió de l'òpera Aïda que es va fer dimarts.
3: Felicito Catalunya Música, felicito, perquè vam fer una retransmissió de l'Aïda, bueno, a ser una meravella. Ha sigut la felicitat d'aquest mes. No diria ja em vull morir, no, perquè no em vull morir, però pensa que sentint-la aquesta... vaig disfrutar molt. I us felicito perquè va ser una meravella.
0: Aquesta dona és fenomenal, eh?
2: Diu que va ser feliç per un mes. Sí, t'imagina't, sí. El poder que té la ràdio i la música, que és capaç de fer feliç a una persona per tot un mes. No vam poder fer, fixa't com sona aquell dimarts, però exacte, ens alegra que fos per una causa tan bona com aquesta i per compensar el que dèiem ara, eh? Demà hi haurà programa a la mateixa hora, a les 8.
0: Molt bé, doncs això és...
4: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: I atenció ara, perquè la primera misteriosa ve molt forta avui, eh? Però molt. Ah, tornem-hi? Serà aquella que us ha vingut a la ment? 93-048-53-21 o 607-47-305? Aquí només és per notes de veu o missatges, eh? Per allò, el teva meva, de fit a fit, 93-048-53-21. Que preferiu escriure? Fixa't com sona, @catmusica.cat.
5: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Així de clar. Avui, per cert, segon dijous d'octubre, és el Dia Mundial de la Visió i per això ara mateix us saludem des de Guinea-Bissau, un dels països més petits de l'Àfrica subsahariana occidental, que limita el nord amb el Senegal, a l'est amb el sud de Guinea i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. El portuguès és llengua oficial, però és més comú sentir parlar el crioll guineà. Guinea-Bissau és un dels principals exportadors mundials d'anacards. Us agraden? Per exemple, barrejats amb iogurt, mel, canyella i fruita fan... Ah, mira, ara som en el mateix quiròfan mòbil que supleix les necessitats quan les infraestructures sanitàries són limitades. Aquest és on la doctora Helena Barraquer i el seu equip operen de cataractes, la principal causa de ceguesa en països en vies de desenvolupament. Des de la fundació que porta el seu nom... Són uns 70 especialistes, entre cirurgians, oftalmòlegs, anestesistes i personal d'infermeria. Ah, la doctora Barraquer opera amb música. You are the sunshine of my life, Macy Gray.

0: Tremenda, aquesta versió de Macy Gray, del Tamacle de Stevie Wonder, del 72. Ets la llum de la meva vida, segur que això és el que pensen i que probablement li diuen directament a la doctora Barraquer i equip, les persones que recuperen la vista. Ets, sou una llum en la vida de tantes persones. Doctora Barraquer, benvinguda i moltes gràcies. Doctora, ens sent... Potser...
1: No. Moltes ara gràcies sí, ara a vosaltres.
0: Sí. Que bé, que
1: sí
0: bé.
1: Sí que és veritat que... Jo perfectament, et sento.
0: Me n'alegro. Sé, doctora, que l'última expedició ha estat a Bissau, no? Guinea-Bissau, del 26 de setembre al 4 d'octubre, que van operar 393 cataractes i que el juliol en van operar 641 a Nigèria. Quin moment vostè no oblidarà d'aquestes darreres edicions?
1: Bueno, jo no he anat a aquestes darreres edicions perquè tenim ara un equip de 200 sanitaris i jo no puc anar a totes perquè
0: clar,
1: cal deixar els més joves també començar, no? Però és sempre molt emocionant perquè tota aquesta gent no sol recupera la visió. Ida, els nens poden tornar a l'escola, els adults poden tornar al treball i guanyar el diner que necessiten per la seva família. I la gent gran, que no m'agrada dir els vells, la gent gran recupera sobretot la dignitat, perquè no veient no poden fer res, tenen que estar acompanyats, no tenen llibertat. I a més, normalment és un adolescent, potser una nena de 12 o 13 anys que no va a l'escola per cuidar de l'avi. Llavors, no sol és la llum. És la llum, la vista i la vida, saps?
0: Sí, doctora, sí. Celebrem el missatge, però especialment el seu entusiasme, la seva passió. I com que és un programa de música aquest, ens adrecem a la idea de que vostè opera amb música. Què li aporta en un moment tan delicat com una operació a la música?
1: Doncs pues, relax. Encara que sigui rock and roll, aquesta tarda sentia Stairway to Heaven, el quiròfan, que estava al quiròfan operant, i jo he crescut amb música. El meu pare era un fan de la música clàssica i llavors a casa hi havia sempre música. Nosaltres hem crescut amb música i a mi m'agrada la música clàssica, però sobretot la música de la meva època, que és la música dels anys 70, 60 i 70.
0: Ens reservem alguna galeta en aquest sentit, però ara mateix, de fons, està sonant Stairway to Heaven de Led Zeppelin en versió simfònica. Que maca és aquesta composició.
1: Aquesta dispersió, molt, molt maca, sí, sí.
0: Però ja me l'imagino a vostè, no?, amb aquells riffs de guitarra i anar allà amb vinga la pupila, no?, una mica...
1: Bueno, saps, és una manera de no tenir l'atenció que normalment o que sempre tenia el quiròfan.

0: Pensa
1: Amb la
0: bé.
1: música és molt relaxant i llavors fas les operacions millors.
0: Clar.
1: Sí.
0: Mire, ara
1: Sí.
0: just el telèfon ens fa la guitza i és perquè estic segur que vol que passi a primer pla aquesta melodia.

0: És la Simfònica de Londres i un missatge que ens arriba molt fort. Doctor, ens sent més bé ara?
1: Sí, jo perfecte.
0: Que bé, fenomenal. Els seus gustos musicals m'ha dit que passen principalment per el pop rock dels 70, ho dic bé?
1: Pop rock dels 70, sí, també una mica dels 60, perquè jo vaig néixer en el 54 i el meu primer... no era un LP, era dels petits, de 45.
0: Sí, un single.
1: Era el de Help.
0: Help!
1: El single de Help.
0: Aquesta dels Beatles segur que sona, però n'hi ha una altra que ens han dit que li agrada molt, aquesta. És correcte, doctora?
1: Sí, correcte, perquè jo sóc molt fan d'Elton John i aquesta... Me agrada moltíssim perquè és, realment ens diu una mica el que li ha passat a ell i que continua més encara,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Sí.
0: I això l'escolta mentre treballa amb auriculars o tot el set del quiròfan escolta la música?
1: No, tot el set del quiròfan. No poso portar els auriculars perquè no sentiria si el pacient em diu alguna cosa o si alguna altra persona em diu alguna
0: cosa. Clar. I llavors...
1: No, tot el set.
0: I als pacients els hi agrada això, no? També dic, mira, aquest...
1: Sí, normalment sí, perquè clar, és que ara, si jo hagués fet això fa 20 anys, potser els pacients que operava no eren tan de la meva edat, però ara quasi tots som o com mi o més joves, i llavors aquesta música els agrada molt.
0: N'hi ha un altre que també ens han dit que a vostè li agrada molt. Anem bé per aquí?
1: Sí, aquesta és dels anys 60, i aquesta la jo tenia un petit grup de música amb amics del col·legi que cantàvem això, una de les coses que cantàvem, sí, que tocàvem i cantàvem.
0: Sí. El cas és que del 10 al 18 d'octubre, ara fa poc hem parlat de dues expedicions que han fet, però ara, en breu, és a dir, a partir de diumenge, nova expedició, en aquest cas, a Botswana.
1: A Botswana, sí.
0: Com es presenta?
1: Jo no vaig tampoc aquesta, perquè jo me'n vaig el 2 de novembre a Mèxic, però vaig estar l'any passat a Botswana. És un... Està molt bé, perquè ens cuiden molt, no tenen bons hospitals, però no tenen metges que poden fer el que nosaltres fem. Uh-huh. I llavors, pues, encara que és un... que sol tenen 2 milions d'habitants, però tenen molta necessitat.
0: Ah.
1: Jo crec que en 2 milions d'habitants hi ha sol 9 oftalmòlegs.
0: Veus. Doctor, i com s'organitzen per decidir el lloc i per convocar futurs pacients?
1: Bueno, quasi sempre són els llocs que ens demanen a nosaltres d'anar. Si el lloc funciona, tornem. Si el lloc no funciona, trobem un altre puesto.
0: I ho dic bé, si confirmo que l'any que ve complirà 10 anys la Fundació?
1: Exactament, sí, la Fundació Elena Barraquer.
0: I en aquests 10 anys, 100 expedicions mèdiques a països de l'Àfrica, de l'Àsia, de l'Amèrica Llatina, i han superat les 30.000 operacions de cataractes gratuïtes.
1: Més de 35.000, ja. Crec que estem per 36.000.
0: Doctora, quin orgull, no?
1: Sí, la veritat és que més que orgull és felicitat. Saps? Sí, està també orgull, però és increïble quan pots fer això, perquè tens les mans que ho poden fer i que, a més, et dones compte de tot el que representa per tota aquesta gent que potser porten anys sense veure.
0: Hi ha alguna història que encara avui l'acompanyi especialment?
1: Sí, la primera expedició que vam fer amb Fundació Elena Barraquer al nord de Kènia. Jo sempre deia que les expedicions, les campanyes, valien la pena si hi havia molts pacients. Aquesta vegada vam anar al territori del Samburu, al nord de Kènia, i no hi havia tants pacients, ja ho sabíem. Però vam operar a un noi de 32 anys que estava completament sec per catarates bilaterals. I aquest noi, una vegada estava ja operat, em va dir: ara podré trobar un treball. I jo em vaig posar a plorar perquè he pensat: quin egoisme dir que necessitem molts pacients. Un noi de 32 anys, qui no daria la vida una setmana de la seva vida per donar-li a este noi la possibilitat de tornar a viure. I aquesta no m'oblidaré mai,
0: no
1: sincerament.
0: Mai. Doctora, sí. com es financen? Com podem ajudar?
1: Bueno, nosaltres tenim empreses que són generoses i ens donen pues, les quantitats que necessitem per als bàsics i després pues, fem events, tenim una botiga solidària que també ens dona, no, ens ajuda i després tenim un programa de socis. Per 10 euros al mes es pot fer soci de la Fundació i ajudar també a salvar vides. Perquè en el fons és això, salvar vides.
0: Avui Dia Mundial de la Visió, és tot un honor comptar amb la doctora Helena Barraquer, oftalmòloga, cirurgiana i membre d'una nissaga il·lustre d'oftalmòlegs. Quantes generacions, per cert, actualment?
1: Jo sóc la quarta, però el meu germà té un fill que ja està amb nosaltres, que és la quinta.
0: Ja veu, quin honor, no? I sí, què suposa per vostè aquesta professió?
1: La meva vida, el meu ikigai, el motiu perquè m'aixeco al matí.
0: Algun missatge per als oients en aquest dia?
1: Feu sempre el que més us agrada amb passió, perquè llavors sortirà bé segur.
0: Mm-hmm. Parlant de passió, doctora Barraquer, li agrada Sinatra?
1: Sí, també m'agrada Sinatra, m'agrada l'òpera, m'agrada la música. No m'agrada el reggaeton, que trobo que no és música.
0: Ja són dos. Doncs miri, per vostè i el seu equip, aquesta dedicatòria musical. You are the sunshine of my life. Què li sembla? Doctora, què li sembla?
1: Que és molt maca aquesta versió.
0: Això
1: també.
0: Això swing, swing, sí. El swing sempre agrada.
1: Sí, sí.
0: Des d'aquí, els millors desitjos. Doctora Barraquer, moltes gràcies per atendre'ns i endavant amb els reptes, que no són pocs.
1: Gràcies a vosaltres. Anirem sempre endavant. Sí.

0: Light my fire, light my fire, light my fire, light my fire.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
2: Aquí estem, a l'Àfrica Occidental, i ara marxarem a l'Oriental. De Guinea-Bissau anirem a Zimbàbue, estat del sud de l'Àfrica, limita amb Zàmbia, Moçambic, la República del Sud-Àfrica i

Botswana, sense sortida al mar, territoris que corresponen a l'antiga Rodèsia del Sud. Per cert, us sona aquesta misteriosa? 93048-5321 607-470-305. I tornem? I ara cap a Zimbàbue. L'idioma oficial és l'anglès. Anem a Harare, la capital, al barri de Highfield, amb subzones o districtes anomenats 5 pounds o 2 pounds. El preu a què venien doncs, les parcel·les al govern colonial, els residents, quan es va fundar la ciutat, bressol el 1952 d'una de les icones culturals en contra de la voluntat dels seus pares, que es veu que s'hi van oposar de valent. Fixa't com sona.

0: ja s'ha fet de nit, és la història d'una mare que pateix per la seva filla jove que no ha tornat a l'hora i es pregunta on serà, no? I prega que algú l'acompanyi per evitar que vagi sola a les fosques, una realitat, imagino, universal. Peça de final del 90, popular d'Oliver Mutsudi, conegut com a Tuku, el disc Paiveco, un artista que va patir la repressió dels propis pares per poder dedicar-se a la música. Es va haver de construir ell mateix la pròpia guitarra, va aprendre a tocar-la d'amagat, però els pares la van destruir, li van descobrir i li van destrossar. Però la seva determinació es va imposar i va acabar sent en benefici social perquè durant els anys de repressió política i censura a Zimbabwe, Tuku enviava missatges protesta amb mots codificats perquè el règim no els pogués censurar. Tuku va morir als 66 anys a causa de la diabetis.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem, a Zimbabwe, a tocar de 9:15. Saludem la gent que ens seguiu des de qualsevol punt del globus, del planeta, i mira que ens agradaria, si coincidíssim algun dia, que ens truqueu d'un lloc per on estem passant. Ara per ara marxarem cap a una altra part de l'Àfrica, però abans recordem la misteriosa. És una versió, el saxo és el protagonista. I ara obrirem la Misteriosa 2. La Misteriosa 2 té el seu xull, eh? Tornem-hi. I on hem de trucar? Diuen del 93048-5321. Preferim escriure, fixa't com sona, @catmusica.cat i un missatge de veu 607-470-305. I això que us dèiem, l'Àfrica és pura passió, però desconegut aquest continent i menys tingut. Són 54 països, milers de llengües, cultures i realitats tan diverses. Es denuncia que els mitjans de comunicació globals redueixin l'Àfrica a conceptes com pobresa, guerra, malalties, catàstrofes naturals o sanitàries. Però ben segur que és molt més i més engrescador, seductor, encisador i xocant. Recordeu aquella pel·lícula Pels vols de Kènia, des de l'aire, volant sobre un biplaça, gaudint de la sabana? Fixa't com sona.

0: moment simfònic majestuós, Flying Over Africa, volant per damunt d'Àfrica, de Memòries d'Àfrica, de Sidney Pollack, de 1985, recordeu, Meryl Streep, Robert Redford, i música de Monsieur Mr. John Barry, il·lustrant les imatges de la sabana des d'un biplaça. Barry es va negar a complir la idea inicial de Pollack. Pollack volia música autòctona, melodies tradicionals de l'Àfrica Oriental, però Barry argumentava que la música no havia d'il·lustrar la geografia, sinó el dramatisme i l'enamorament dels personatges. Curiositat, als 80 no hi havia efectes digitals, i el pilot contractat es veu que va haver de fer prou vols rasants per aconseguir la reacció esperada dels animals a càmera, recordeu? Els animals es movien allò amb llopades, no? Cap aquí, cap allà. Bé, doncs John Barry va acabar guanyant l'Oscar a la millor banda sonora original i Globus d'Or l'any 1985. Això és...
1: Fixa't com sona edició Clàssics. Un brindis al so.
2: I cada nit escoltem el programa, cadascú des de casa seva, i avui em sabia la cançó i dic, vaig a trucar.
0: I
2: però
0: vaja.
2: Mira, per bon, m'ha anat...

0: Hem provat aquest pla B, que hem pogut parlar una miqueta, no?
1: I què voldràs dir a l'audiència, Carme, ara que som de passada?
0: Doncs que no deixin d'escoltar música. Que la música, bueno, ho cura tot.
2: La música sempre et dona alguna cosa.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
1: Són 2:15, gràcies per la companyia. Estem aquí a l'Àfrica Keniana i marxarem cap a Tel Aviv. I precisament serà la peça aquesta primera misteriosa. I l'Oriol des de Sant Andreu del Palomar apunta si podria ser Moon River. No és Moon River, però s'hi acosta molt. Tornem a escoltar un mes. Doncs bé, això que us dèiem, nosaltres marxarem ara cap a Tel Aviv, a la costa mediterrània d'Israel, on s'acaben de complir 3 anys dels atacs de Hamas al Festival Nova en una ofensiva que va causar 1.200 morts a Israel i que va desencadenar la guerra de Gaza, en què l'exèrcit israelià ha triturat la franja i ha causat, doncs, 74.000 morts. Tel Aviv ha estat un dels bastions de l'oposició civil i de les manifestacions massives setmanals per demanar la pau. Això ho sap bé Oded Zur, saxofonista nascut aquí fa 42 anys, que s'ha pronunciat en contra d'aquesta preocupant deriva destructiva. Fixa't com sona.

0: Odetsu al saxo, acompanyat d'Ugo Peretti al piano, versionant un dels grans de la música popular del segle XX. No puc deixar d'enamorar-me, recordeu, en versió de Elvis Presley? Aquest és el disc Here Be Dragons del 2020 i el seu autor, Odette, va marxar al seu país per les limitacions al mercat musical. A Nova York ha format el seu primer quartet d'impacte internacional amb la prestigiosa revista de jazz del Japó CD Journal. El va batejar formalment com el quartet Coltrane del segle XXI. Per cert, el seu darrer disc, Make a Sound, es posiciona contra l'odi de manera ben clara i fa una reflexió sobre les petites accions que pot fer cada persona davant de l'horror de la guerra.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquí estem a Tel Aviv i marxarem cap a Istanbul, una ciutat fascinant, però abans la misteriosa 2. Ta-na, ta-na. 9-3-0-48-53-21. Què hi guanyarem? Doncs mira, una dedicatòria. És a dir, la cirereta del pastís, tancar el programa dedicant-li una peça a algú. T'imagines? No, no ens interessa, home, no. Poder dedicar una peça així. I ara m'agrada molt saludar la Montserrat a les Corts, que no sé què ens vol dir exactament, Montserrat.
2: Ai, Xavier, bueno, molt emocionada, perquè la veritat ja alguna altra vegada ja he trucat, et sentia molt amic dels ignorants, i bueno, gràcies a un amic, molt amic, que es diu Mario, doncs bueno, vaig entrar dins del tema de Catalunya Clàssic i el Fixa't com sona i tot això. I bueno, i quan has posat la música de Memòries d'Àfrica, ja és que ha sigut com un plaer total, val? I aleshores doncs he trucat, més que res, que no volia passar tampoc per antena ni res, però la noia m'ha dit que sí, que sí, que m'esperis,
0: sí.
2: I he esperat per donar-te les gràcies, per sentir-te la veu, per dir-te que bueno, que ets fantàstic, que el programa m'encanta i que, bueno, tot això dedicar-li al meu amic Mario, que gràcies a ell doncs hi he entrat en tot aquest món de la música ja fa una sèrie d'anys i tal, que jo abans doncs ni coneixia, i vaig al Liceu i bueno, fer moltes activitats que de música i tot això que abans evidentment no feia, i més que res era per això. Jo agraïu-vos aquest programa perquè és que a més és una hora d'aquelles que ja vas baixant com si diguéssim el volum, m'entens? Que tot el dematí vas fent coses, que tal, que qual, que m'ho, i quan arriba aquesta hora dius, ai, és aquella hora de tranquil·litat, d'estar doncs mirant el cel o escoltant música. Bueno, fantàstic, fantàstic.
0: Doncs...
2: I un petó molt fort pel Mario, sobretot, i per tots vosaltres. De
0: I veritat, per vosaltres.
2: Moltes gràcies pel programa.
0: I per vosaltres dos aquest aplaudiment. Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Montserrat.
2: Adéu-siau,
0: adéu-siau. Què faríem sense els oients a la ràdio? Re, parlaríem aquí sols, parlant aquí a l'estudi, miraria el Pol, l'Anna, i seríem aquí de ben xirois, tots tres, anar parlant tots sols. No, no, hi ha algú. I això que us deia, ens anarem a Istanbul. I heu estat a Istanbul? Es veu que és una ciutat fascinant, amb el canal del Bòsfor que separa els continents europeu i asiàtic. Sí, una ciutat on els gats es veu que són els reis i on els amants del te també, amb el gran bazar. Més de 40.000 metres quadrats, una seixantena de carrers i galeries cobertes, 3.000 botigues, 11 portes d'accés principals, segur que deuen avisar, s'ha perdut un nen... 25.000 persones hi treballen diàriament per donar servei als 90 milions de persones que el visiten cada any. El bazar va ser plató de la famosa persecució en moto a la pel·lícula de James Bond, Skyfall, el 2012, i també ha inspirat músics com Busha Kaishi. Fixa't com sona.

0: si us ho demanen, Gran Bazar, de la pianista i compositora d'Istanbul, Bushra Kayishi, inspirada en aquesta famosa infraestructura. A banda de pianista, és arquitecta d'interiors de formació. Es va dedicar al disseny d'espais abans d'entregar-se a la música a partir dels 29 anys. En tema, doncs, d'alguna manera aquest tema forma part del projecte i documental Beyond Walls, Més enllà dels murs, no, on la compositora retrata musicalment 5 edificis i espais emblemàtics d'Istanbul. A banda del Gran Bazar, també destaca l'oficina central de Correus o l'edifici de l'antic Banc Otomà. Bushra Kayishi va patir força angoixa escènica. L'altre dia, recordeu, fèiem un especial sobre el tema i ho va superar repetint-se un mantra abans de sortir a tocar. No sóc aquí per mostrar-me a mi mateixa, sóc aquí per mostrar el meu art.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, estigueu on estigueu i pensant ara en la gent que esteu circulant, bon viatge, que sigui lleu i que vagi de gust, perquè en aquest ambient, a l'interior doncs, del cotxe o del camió o la furgoneta, la ràdio és una gran aliada. I d'Istanbul ens n'anirem a Borua, a la ciutat australiana situada a Nova Gal·les del Sud. És famosa per la forta herència irlandesa i especialment pel seu festival anual de la llana, el Borua Irish Woolfest, on fan córrer doncs, ovelles pels carrers. Per cert, però abans ens queda la segona misteriosa. No. 93048-5321, ens agradarà escoltar algun oient dient la seva i no sé fent què en aquests instants. Ahir un oient parlava de que ens escolta exclusivament, no? D'altres han aprofitat per dir que estan treballant i aquest any no tant ha sortit la de la cuina, però també sabem que hi ha gent que mentrestant, doncs va, aquells ous

barrats, amb una mica de cansalada viada, i ja sento l'olor, ja sembla que arriba fins aquí la flaire. Doncs això, aquí allà on som ara, Nova Gal·les del Sud, hi fan aquest festival de la llana, el Boroa Irish Wool Fest, on fan córrer ovelles pels carrers de la ciutat, sí, sí, com un Sant Fermins, però amb ovelles. Tota la comarca és reconeguda mundialment per la producció de llana d'ovella extra fina. Això ho sap molt bé un trompetista de 63 anys nascut aquí, que té un rècord Guinness per dirigir l'orquestra més gran del món, el Suncorp Stadium.

right, i tant! En directe, Hello Dolly, el disc Ella and Louis amb la Melbourne Symphony Orchestra, direcció de Benjamin Northey i el protagonista James Lloyd Morrison a la trompeta, cèlebre pel

Un mestratge també amb el trombó, la tuba, el bombardí, el fiscorn, tota mena de saxos, clarinet, contrabaix, guitarra i piano. I tornant al rècord Guinness, el 2013 va ser a Brisbane, Austràlia, i James Morrison va dirigir, atenció, 7.224 músics simultàniament i va establir el rècord mundial de l'orquestra més gran que s'ha reunit mai. Us brindem un fragment.

0: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
1: Sí, ens agrada molt. Aquí estem fregant les 9 del vespre a Boroua i ho fem veient que marxarem a Suwon, on sonarà aquesta misteriosa. I la gent que probablement des de casa sense participar està pensant que és aquella, serà... Mireu, Corea del Sud. Anem a Suwon, a 30 quilòmetres de Seul. Es veu que és la seu de Samsung. Qui és que no té algun aparell Samsung, no? Avui dia, a casa mateix tenim l'aire condicionat. Però qui no tindrà una tablet, un telèfon, no sé si fan cotxes també Samsung, no m'estranyaria. Bé, en fi, que és una ciutat bestial dintre del que seria Suwon, i tenen fins i tot, li diuen ja el Samsung Digital City, perquè és tan gegantí que hi ha tots els serveis, per desenes de milers de treballadors de tots els perfils, doncs hi ha tot el que podria necessitar des de el que serien comunicacions, sanitat, etc etc. A Suwon també hi ha un gran museu, i aquí sí que m'ha fet gràcia, en forma de tassa de vàter. Imagineu un edifici de 4 pisos ben bons, en forma de tassa de vàter, molt modern, per cert, d'inodor, i li diuen Mr. Toilet House. Mr. Toilet House, no? I és sorprenent, perquè així com, per exemple, el Guggenheim té aquell gat a baix, sabeu que hi té el Mr. House una tifa immensa, però grossa, grossa. Hi ha el caganer, riu-te'n dels nostres caganers. Hi ha caganers, escolta'm, són nuclears aquells, però de quina mida? I es veu que això, ho podeu veure, busqueu Mr. Toilet, Suwon, Corea del Sud, i és un parc, escolta'm, els nens deuen xalar de valent. I el va crear el batlle, l'antic batlle de la ciutat, el senyor Sim Jae-duk, conegut popularment com Mr. Toilet, per aquesta campanya que va voler millorar la higiene dels lavabos públics de Corea. I es veu que va fer enderrocar la seva residència per construir aquest edifici en forma de tassa de vàter gegant, que avui és un gran museu cultural dedicat a la història dels lavabos i la higiene. I mireu, aquí a Suwon, el 1982, hi va néixer la directora i violoncel·lista Han Na-shang. Fixa't com sona.

0: No em digueu que això no és canyella en Ray Mas de totes, totes. Après un rêve, o després d'un somni, de Gabriel Fauré amb Hanna Chang i acompanyada de la Filharmonia Orquestra 1994. Amb només 11 anys, Hanna Chang va impressionar amb el primer premi i també premi de la crítica al prestigiós concurs de violoncel Rostropovich a París. El mateix Mstislav diu que va quedar tan astorat pel seu talent que es va convertir en el seu mentor personal i mestre. Després d'una carrera fulgurant com una de les millors violoncel·listes del món, Chang va fer un gir radical cap a la direcció d'orquestra. Avui és una reconeguda directora titular i convidada a portar la batuta de grans orquestres internacionals. I per arrodonir-ho tot plegat, per si no en tenia prou, es va graduar en filosofia a Harvard.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, estem molt bé aquí. Ha d'estar bé una escapada a Corea del Sud, eh? Per mi que ha de ser molt estressant, m'imagino allò, molta gent. Però, esclar, depèn on vagis, no? Algú dirà, pots anar, doncs, a una zona rural. I a mi aquests noms m'agraden molt. Hanan Chang. Tenen una música que, escolta'm. I on diríeu que anem ara? Doncs mira, de Suwon ens n'anem via Pacífic cap als Estats Units, sí? Anem a Los Angeles, que quan es va fundar es deia el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles sobre el río Porciúncula. Per raons òbvies s'ha escurçat. L.A. Fa 22 anys hi va néixer la cantant Ángela Aguilar. Fixa't com sona.

A ritme de vals, La Llorona, tradició musical mexicana de la regió de l'Istme de Tehuantepec o Oaxaca, d'origen anònim i popular. S'associa a la famosa llegenda mexicana del fantasma de la dona que plora buscant els seus fills pels rius. Però hi ha més d'una versió, amb lletres o versos diferents, que difuminen aquesta teoria. I amb ella, Ángela Aguilar, de la dinastia Aguilar, filla del cèlebre cantant Pepe Aguilar, neta d'Antonio Aguilar i Flor Silvestre, icones del cinema i la ranxera mexicana. L'Ángela ha crescut pràcticament als escenaris i ha heretat una tècnica vocal de contralt i soprano ben rellevant. Aquí tan sols tenia 15 anys. La va interpretar en directe a la gala dels Grammy Llatins del 2018. L'Ángela es distingeix pels vestits mexicans exclusius fets per artesans de gres, tan pesats alguns que han hagut d'assajar, i caminar per moure's. I ara ens hauríem d'anar a Montreal, però veig que el temps ens ajusteix una mica i saltarem cap a Santa... Què dic jo ara, Santa Coloma? Saltarem, sí, ja ho deia bé, no? Santa Coloma de Farners, saltarem, perquè si no se'ns faria tard. I a més m'ha agradat molt que ens escriu el Jaume des de Banyoles. És ben bé que quan parlem per la ràdio no sabem qui ens escolta. Fixa't què diu. Però sembla que diu, però de veritat, avui tinc preparat per sopar just el que ha dit ara el Xavier, un parell d'ous ferrats amb cansalada. Ho fem dues vegades a l'any i avui per celebrar la primera arribada de la fresca. Amb una mica d'ulls grossos, ben facultatius. Escolta'm, jo sembla que els estic flairant, eh? És que, no som pas conscients. Jo, es parla de l'éter, però hi ha moltes altres coses, eh? Sí, Horaci, hi ha molt més del que els teus ulls veuen. I ara, això que us deia, havíem d'anar a Montreal, però és l'hora que marxem cap a Santa Coloma de Farners, bressol d'una ratafia indiscutible i on, per cert, s'han trobat algunes de les reserves de ratafia més antigues de Catalunya. Destaca especialment la d'en Francesc Rosquelles de la primera meitat del segle XIX, 1842, i de Santa Coloma, 1913, n'era Salvador Espriu, autor del llibre de Cinera, amb aquest poema. Fixa't com sona. Quan

mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.

jaça per tot l'adormit camp, l'ample silenci que estenen els grills. He mirat aquesta terra

0: Quina preciositat i quina qualitat d'aquest disc 50 directe al Gran Teatre del Liceu de Raimon. I he mirat aquesta terra amb versos de Salvador Espriu, monument a la nostra terra amb la veu d'un dels cantautors més universals de la nova cançó. El disc Raimon canta Espriu, durant els anys de la transició i les dècades posteriors, Raimon impactava en teatres o pavellons plens de gom a gom en uns actes d'afirmació cultural i d'homenatge a tota una generació que va lluitar per mantenir viva la flama de la llengua. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.
0: Amb Il mio canto libero, Lucio Battisti revisitat per Dr. Tree, amb Danilo Re al piano, que va ser la misteriosa que fa uns vespres ens va endevinar el Joel Lluís de Barcelona. Va guanyar dedicatòria i la vol adreçar a una amiga de tota la vida, la Carme, amb qui ha compartit no poques coses. Joel Lluís, benvingut.
2: Hola, bona nit. Hola, bona nit, Xavier. Com, què tal?
0: Fa molts anys d'aquesta amistat, que sí?
2: Molts. Mira, jo la vaig conèixer quan encara estava estudiant al Verdaguer, allà al parc. I, pues, això, s'estava preparant per entrar a la universitat i jo, doncs, bueno, també. Coses d'aquestes de joventut.
0: I és més del que podem imaginar el que heu compartit, no?
2: Doncs sí, casament, ella es va casar, jo no, però ella sí que es va casar, ha tingut tres fills i tot això, és tota una experiència de vida, evidentment.
0: I la música és una altra afició que compartiu.
2: També, justament, sí. Mira, ara inclús, jo estic abonat al Liceu i ella ve també al Liceu, vull dir que... I ja venia també de jove, quan estava casada amb l'Àngel, el seu marit, venien tots dos en aquelles èpoques. Després van haver ruptures i coses d'aquestes, però, bueno, no. Seguim mantenint i conec a tota la família i, bueno, coses d'aquestes. Una amistat molt, molt, molt arrelada, molt ferma.
0: I tu encara estudies a la Universitat de l'Experiència, que sí?
2: Sí, estic ara. Dimarts i dijous vaig a classes perquè m'he preinscrit a psicologia... Ai, perdó, a psicologia va ser fa dos anys. A biologia, i estic anant a classes de biologia i estem, doncs, amb això de la vegetal, la biodinàmica vegetal i la bio... Bueno, molt bé.
0: Segur que sí.
2: M'interessa molt, vull dir... I això que jo soc més de lletres, perquè la meva carrera va ser història i m'agraden més les lletres que les ciències. Però és que és un món molt interessant, molt apassionant.
0: El cas és que mantens la inquietud per seguir aprenent i això és lloable. I un detall, li dedicaràs El mio canto libero amb Lucio Battisti, sí. A la versió original.
2: Sí.
0: Anem a la trucar? A veure què diu la Carme, què et sembla?
2: Anem a veure
0: si la trobem i llavors tu doncs, li dius... Anem a veure, aquí està, a veure... A veure si tenim sort... que agafa el telèfon ara.
2: Aviam.
0: Carme, despenja.
2: Acabava d'arribar a casa.
0: Estaràs quan... tenint la roba.
2: Igual sí.
0: Estaràs tenint
2: perquè m'ha dit que estava xopa, que havia arribat a casa mullada.
0: Doncs bueno, mira. Ara...
3: el missatge del contestador automàtic.
0: Vaja, ara ens ha sortit misto. Hem fet misto, però no passa res. Ho tornarem a intentar i si no li direm des d'aquí. Què li dius a la Carme... perquè ho sàpiga
2: doncs
0: tothom.
2: Doncs això, que, bueno, pues que és la meva amiga més íntima, la meva amiga millor, bueno, i que compartim moltes coses.
0: Ara sí.
2: I la música italiana també és una d'elles.
0: Carme!
4: Sí?
0: Hola, Carme, som de la ràdio i et volem dedicar una cançó.
4: Què dius?
0: Sí, i mira qui te la vol dedicar, Josep Lluís.
2: Carme,
4: què tal?
2: Hola. Molt bé, i tu?
4: Bé, doncs mira, amb el genoll fatal, però bueno.
0: Què sentia?
2: Això són les aigües aquestes que ens afecten a tots. A mi també em comença a fer mal per tot arreu ja, quasi.
0: Sí, la carcanada també, sí. Escolteu, Carme, què sents això? Digue. Que sona? Ho sents?
5: Si apre intorno a noi
4: Una miqueta.
0: No et porta records, aquesta cançó?
4: La immensità. Home, sí.
0: Quan ballàvem en una rajola.
4: Això és un altre moment.
2: Ara quan érem joves, oi, Carme?
4: Exacte.
0: Bueno. Que bé. Escolta'm, enhorabona per aquesta amistat, Carme, de tants anys.
4: Home,
0: eh?
4: És una amistat de molts anys i amb molt afecte.
0: El valor de l'amistat.
4: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies.
2: A tu, Carme.
0: Josep Lluís, una abraçada a tots dos.
4: Una abraçada.
2: Molt bé, moltes gràcies, Xavier.
0: Ens n'anem amb el Lucio Battisti i aquest En un mundo que... I demà us esperem, demà és especial, ja ho hem explicat, eh? Hi va haver òpera el dimarts i passarem a demà.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Hola, bona nit. El músic argentí Fernando Huergo s'ha afegit a la interessant llista de compositors per a Big Band de l'escena actual. Des de la ciutat de Boston, aquest baixista i compositor de Còrdoba busca els punts de trobada entre el so de l'orquestra de jazz nord-americana i els ritmes del sud del continent a les seves propostes. La més recent, la que enceta avui la sessió, el treball...
3: Relentless.

L'absurd de l'implacable de les nostres vides quotidianes és el que Fernando Huergo vol retratar a la música del recull Relentless. Amb aquesta big band de 17 músics de l'escena de Massachusetts, Huergo dirigeix des del baix també en aquest altre tema, La vida sigue.

La vida sigue, la música orquestral de Fernando Huergo, tocada amb la seva Big Band, amb seu a Boston, Massachusetts. El músic argentí que introdueix amb un solo de baix aquest homenatge a Ornette Coleman.

Ornette, dedicatòria de Fernando Huergo a un dels seus ídols, el saxofonista Ornette Coleman. Aquest altre tema és també una dedicatòria, en aquest cas al dissident rus Alexei Navalny. El tema es diu The Illusion of Hope o La il·lusió de l'esperança.

Alan Chasey, solista de saxo tenor en aquesta balada que Fernando Huergo dedica al dissident rus Alexei Navalny, The Illusion of Hope. Els temes que hem estat sentint pertanyen a la nova entrega de música de la big band de Huergo, Relentless, que és un àlbum que s'afegeix a l'extensa discografia

del baixista. Membre, a més, de la banda de gran format que té una carrera sòlida i que segueix gravant nova música del seu líder, Los Guachos, del també argentí Guillermo Klein.

La melodia d'Arrabal de Carlos Gardel, reinventada per Guillermo Klein i la seva banda Los Guachos. Peça cobria el recull Cristal que la banda va publicar a principis del 2020. Seguim amb Gardel i el tango Volver.

Volver, visitar el repertori de Gardel, de Guillermo Klein i Los Guachos, una formació que integren músics de procedències diverses i amb la qual Klein explora les seves composicions a cavall entre el jazz, la música clàssica i la tradicional argentina. Alguns dels membres de la banda porten molt temps col·laborant amb Klein. De fet, des que eren estudiants al Berklee College of Music bostonià a principis dels 90. En aquest recull cristal hi sentíem el guitarrista Ben Monder, els saxofonistes Miguel Zenón, Bill McHenry o Chris Cheek, els trompetistes Diego Urcola i Taylor Haskins, el trombonista Sandro Tomasi, el bateria Jeff Ballard, el percussionista Richard Nant i el baixista argentí Fernando Huergo, autor d'aquesta composició paisatgística que toca ara la seva Big Band.

Epístrofi, Fernando Huergo, jugant amb les complexitats rítmiques de la música tradicional argentina i portant-les al so de la seva big band reunida a la ciutat de Boston. Marxarem amb una balada que Fernando Huergo introdueix amb el baix. Es diu Dreamers. Demà més. Bona nit.

0: Dia Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Brins de pols que neden.
5: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
6: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a 7:00 PM amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra número 4 en re major, Kühel 218 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió d'Arthur Grumeau, violí, i l'Orquestra Simfònica del Sud-est d'Alemanya sota la direcció d'Ernest Bohr. És un enregistrament de l'any 1959.

Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 4 en re major, Kehl 218, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1775. En sentíem un enregistrament del 1959 a càrrec d'Arthur Grimaud, violí, i l'Orquestra Simfònica del Sud-est d'Alemanya sota la direcció d'Ernest Baur.

0: Catalunya Música.
1: Interpretades pel pianista Javier Perianes, tot seguit sentirem les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert.

El que sentíem eren les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert en la versió que el 2007 en va enregistrar el pianista Javier Perianes.

0: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Us convidem a continuació a sentir el concert per a violí i orquestra número 5 en la menor, concert Grétry, opus 37 del compositor Henri Viotam. Ens acompanyen Vivian Agner, violí, i l'Orquestra Filarmònica Flamenca, sota la direcció de Martin Brabens.

0: Vivian Hackner, violí i l'Orquestra Filarmònica Flamenca, sota la direcció de Martin Brabins, ens han ofert el concert per a violí i orquestra número 5 en la menor, Gretry, opus 37 d'Henri Viotam.
1: Catalunya Música.
2: La música de Robert Schumann és la que proposem tot seguit a la nostra sintonia. Avui aquí a Catalunya Música sentirem el quartet de corda en la major, opus 41, número 3, en la versió enregistrada pel quartet Melos.

0: Hem sentit el quartet de corda en la major, opus 41, número 3, de Robert Schumann, interpretat pel quartet Melos.
1: Nocturn.

0: La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: John Taverner va ser un compositor actiu des de principis del segle XVI fins l'any 1545, que va treballar d'organista en diverses ciutats angleses com ara Oxford. D'ell sentim l'antífona O Splendor Gloria en la versió del cor de la Catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson.

0: El cor de la catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson, ens oferia l'antífona O Splendor Gloria del compositor anglès John Taverner.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La següent proposta musical que us fem avui a la nostra sintonia és la de l'audició de la Simfonia número 2 en re major, l'opus 36 de Ludwig van Beethoven. Avui la sentirem interpretada per Herbert von Karajan amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i en un enregistrament del 1977.